0: se celebra.
1: Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
2: Poner a punto el coche del abuelo. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
3: Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
4: Blanco y en botella.
3: Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
5: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
6: Herrera en COPE.
7: La mañana.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: Comencem amb una última hora, i és que el govern i els comuns han arribat a un acord pels pressupostos i en principi està previst que avui signin aquest acord. D'aquesta forma, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura l'aprovació dels pressupostos del 2026, volíem dir. Els del BIAC han estat negociant els darrers dies una actualització del seu pacte pels nous comptes. A tot això, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, celebrada aquest dimecres a Madrid, ha concretat també algunes de les mesures previstes a l'acord, en aquest cas entre el govern i Esquerra, precisament per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions a Catalunya, participada per ambdues administracions. També s'ha decidit signar un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i també s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Ho explica el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
10: L'objectiu és ampliar en aquests 25.000. Saben que vàrem començar la legislatura al voltant dels 18.000 agents del cos de Mossos d'Esquadra. El govern anterior havia arribat ja a un acord amb un anterior CEMAEF per ampliar a 22.000 i el nostre objectiu va ser que si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
9: A l'inici de la legislatura, el nombre de Mossos era de 18.000. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales. Gairebé són les 7:22 d'aquest dijous en què predominarà l'ambient assolellat amb una temperatura que continua pujant. Així seguirà al llarg de la setmana. Avui podran aparèixer alguns núvols baixos a trams de la façana litoral i també d'evolució al Pirineu, però sense cap conseqüència. A punts de ponent, a les hores centrals del dia se superaran els 33 graus, però és que a Roses, per exemple, s'arribaran als 32. Tenim ara 19 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Lleida, 15 a Girona i 10 a Andorra a la Vella. Ara mateix el Ferran Arandiga t'explicarà l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
11: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la B22 a l'altura del Prat de Llobregat, on es talla un carril de circulació en direcció a l'aeroport, provocant també un quilòmetre de retencions. Parlem també de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió per la C58 i la B20, en aquest cas a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, com és habitual, que ens deixa de retruc afectacions als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim cues a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i en sentit sud al punt de Barberà del Vallès. També lentitud d'un quilòmetre a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, l'entrada des del Llobregat continua amb retencions habituals també per la A2 i la B23 de manera intermitent des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
9: El govern, que ja té encarrilat els pressupostos, en canvi, la negociació amb els sindicats educatius continua oberta, però sense acord. Després de més de 3 hores de reunió a la mesa sectorial aquest dimecres, les dues parts, educació i sindicats, han decidit tornar-se a reunir avui i també demà per mirar de desencallar el conflicte. En tot cas, aquest dijous continuen les protestes dels docents que es manifesten a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Educació havia arribat a la trobada amb una proposta sota el braç entre les mesures plantejades ja va avançar en 3 anys i no en 4 l'augment del 30% del complement específic, cosa que suposaria arribar abans als 200 euros mensuals addicionals. També oferia més de 2.400 nous efectius al curs vinent i millores en complements vinculats a les tutories i a centres de màxima complexitat. El director general de professorat, Ignasi García Jiménez, ha defensat la voluntat del departament de continuar negociant i ha destacat el clima de la reunió.
0: Nosaltres proposem de poder continuar les converses demà mateix, també divendres i fins i tot els dies que faci falta. Dimarts també estem en disposició de poder continuar aquest espai de treball comú. Jo crec que s'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que per tant nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
9: Els sindicats convocants a la vaga, però, consideren les concessions insuficients. De fet, professors de secundària ni tan sols va participar a la reunió. USTEC i CGT sí que hi van assistir, però mantenen que cal anar més enllà, especialment en matèria salarial, com diu la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
9: I primer moviment de la defensa de Jonathan Andic. Després de la seva detenció pel cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, el fill gran de l'empresari, demanarà tornar a declarar davant la jutgessa un cop hagi pogut estudiar a fons el sumari de la investigació. Segons fonts pròximes a la defensa, l'objectiu és rebatre alguns dels informes policials que consideren poc precisos i contextualitzar també converses incorporades a la causa que asseguren són antigues o s'han interpretat de manera parcial. Jonathan Andic, recordem, va comparèixer aquest dimarts als jutjats de Martorell com a investigat per un presumpte delicte d'homicidi relacionat amb la mort del seu pare. Temps ja pels esports i us parlem de bàsquet. Quique Iglesias, bon dia.
6: Bon dia. El Joventut de Badalona és equip de play-off a la Lliga Endesa. Ahir per la nit, victòria després d'una pròrroga espectacular, 98-100 davant la Laguna Tenerife. La sisa Joventut manté, doncs, la sisena plaça, que ja no perdrà d'aquí al final de la Lliga regular, amb un tap de darrera hora de Ricky Rubio, que va ser una altra vegada un dels millors jugadors del partit. Al futbol, el Barça va celebrar ahir la nit a Castelldefels amb un sopar de la plantilla, la gran temporada que ha fet l'equip de Hansi Flick, que avui celebrarà a Port Aventura la festa final d'una setmana especial en la que Fermín ja és recuperant-se de la seva operació al peu dret. A l'Espanyol tornen avui als entrenaments també, doncs, i la roda de premsa d'Edu Expósito a 2 dies de rebre la Reial Societat, i continua l'ambient màxim a Girona per tal de convertir el partit del risc Girona-Elx en el partit de la salvació.
7: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
12: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Un dia. Gigant.com.
15: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.

0: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Avui et parlo des de Lleida. Ara, això sí, com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a Cope Lleida. Són les 12:20 minuts, és dijous, avui 21 de maig. I mira, amb d'altres coses, comencem a mirar la meteorologia, a veure quin temps farà, sobretot abans de la festa major. Per la plec també es pot mirar, però jo crec que és secundari. L'Aplec, que per cert té un recorregut ampli, estem ja al bell mig de la Setmana Cultural de l'Aplec, de fet acabant la Setmana Cultural de l'Aplec, i ahir em diuen que ja hi ha gent el dimecres que està muntant i que ja es queden a sopar. Per tant, escolta, què et sembla si anem a parlar amb l'Oriol Plens? Ell és vocal de la Comissió de Festes i Cultura de l'Aplec del Caragol i jo diria que està al recinte de l'Aplec del Caragol, als Camps Elisis. Oriol, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Ricard. Què tal? Com esteu?
0: T'estem trucant i estàs ja al recinte dels Camps Elisis, eh?
1: Sí, sí, estic aquí in situ ja supervisant coses de fer coll, coses de colla, coses de tothom, intentant solventar les paperetes.
0: Oriol, ahir m'explicaven que el dimecres ja hi ha gent que a la tarda a vespre doncs, ja està començant a ficar coses en ordre a les seves parcel·les i que es queden a sopar ja.
1: Sí, de fet, nosaltres el divendres que ja estàvem marcant el recinte de les colles, ja divendres i dissabte ja baixa gent material.
0: Això de la setmana passada, m'estàs dient?
1: Sí. I ja la gent ja estava preparant el gros, sobretot totes les infraestructures molt grosses. Hem de pensar que cada vegada són més complertes les infraestructures de la PEC. I llavors, clar, tot això genera molt volum de moviment, de persones i tal. I, de fet, ahir sí que és cert que ja hi havia gent que estava menjant. Evidentment que són la gent que munta i no sense muntar xivarri, però sí que alguns s'han acabat quedant a sopar.
0: Home, clar, ja que hi som, Oriol, doncs ens quedem aquí a sopar. No fem grans muntatges, però ja ens quedem a sopar. Al final, un dia li deia al vostre president, el Ferran, que la pleca haurà d'acabar durant una setmana, però bueno...
1: Sí, bueno, nosaltres ens dura tot l'any, però sí, és cert que acabarà durant una setmana, potser sí, però amb calma, no es pot seguir sempre el mateix ritme.
0: Oriol, ja fa molts anys vau posar en marxa tot un seguit d'activitats paral·leles durant l'Aplec i després el que és la Setmana Cultural, que em sembla tot un encert. És a dir, ara l'Aplec del Caragol, que sí que és veritat que estem tot un any esperant-lo, doncs porta de remolc moltíssimes activitats. Com han anat les activitats d'aquesta Setmana Cultural?
1: Bé, de fet, jo crec que aquest any cada any ens superem una miqueteta i recuperem la dinàmica per obrir-ho a tota la ciutat. I és cert, el dilluns vam omplir la sala de Leandre Cristòfol de la Llotja, pasta plena, per escoltar el pregó de la rectora de la universitat i també per donar el caragol bové al nostre estimat Jesús Bometón, que ha deixat el càrrec, que és l'antic gerent que teníem a la FECOL, ara el tenim substituït per la Mamen, i també vam rebre un petit homenatge el vostre company, el Cosme García, que és qui dirigia o portava la presentació de l'acte i hem passat a mans de l'Oriol Vidal, que es coneixen i tenen molt bon rotllo i ha sigut un canvi bastant emotiu. Però bueno, el dilluns va estar superbé.
0: Una setmana cultural que avui encara té un darrer acte que és la música i les habaneres, eh?
1: Sí. Bueno, de fet, cal destacar que el dimarts nosaltres estem apostant molt pel tema de cultura lleidatana i per la gent de Lleida, i aquest any el dimarts vam gairebé omplir el Teatre de Maristes. Sabem que és una hora una mica... A les 8 de la tarda és una hora una mica inconvenient, però vam omplir gairebé el Teatre de Maristes amb Tandori Paxton, que són el Jordi Huete i el Ferran Aixalà, vale? amb una obra molt divertida que és Curriculum Vitae. I ahir vam omplir a Raimat amb un format que fem a les caves de Raimat amb brasa i un monòleg del David Sass, un monologuista del Pallars, i que va ser tot un èxit. I avui esperem que no sigui de menys el tema de les habaneres.
0: Avui l'acte ja es fa als Camps Elisis, a la glorieta dels Camps Elisis, sí. A partir de les 7 de la tarda. De fet, un punt
2: la Glorieta dels Camps Elisis, que potser és un dels, eh, Noel, però un dels punts que es comença a associar a l'inici de la Festa de l'Aplec.
1: Sí, de fet, aquest any fa 9 anys que vam iniciar una cosa que per mi és molt emotiva i molt espectacular, perquè és cert que neix de dues colles, de Salson, de la proposta de Salson i de la colla Los Recargolats, que vam fer una proposta per llançar un xupinazo, el nostre particular xupinazo, el Caragolazo.
2: Caragolazo,
1: sí. Sí. On també hi ha convidats d'honor, que aquest any tenim el Xavier Bertran, el famós cartanyà. També volem fer un reconeixement a la xaranga, que sempre ens acompanya, que és Mai Toquem Bé, que no ha fallat cap aplec, i altres sorpreses que tindrem a dalt de l'escenari, i amb la colla d'honor, que és la colla Trencaclasques aquest any, i bueno, és un punt molt calent, i és un punt que la gent cada cop espera més, i de fet la plaça, la replaça aquella que es fa allí, la Glorieta i tal, pues queda molt, molt espectacular.
2: Oriol, escolta, bueno, clar, ja suposo, tu estàs en quina colla estàs?
1: Jo estic a la colla Los Recargolats.
2: I quants anys fa que gaudeixes de l'aplec, des de dins?
1: Des de dins, mira, jo com he passat per diferents colles. La primera colla que vaig passar va ser pels Armats de la Sang, vale? He passat per la SOC, he passat per l'Operato, he passat per Xinxirrimbaines, fins que la meva dona i jo, quan vam anar a Xinxirrimbaines, vam decidir, l'Ares, que sempre m'acompanya, vam decidir de crear una colla. Uh-huh. I amb una sèrie d'amics vam arrencar, i els dos pares i amics dels dos pares vam arrencar la colla Los Recargolats. A poc a poc s'han anat incorporant gent, i ja amb Recargolats ja portem 19 anys. 19 anys.
2: Clar, ara,
1: i 18 a la junta de la FECOL.
2: Ara és difícil de crear una colla, no és difícil, però entrar a la Plec sí, perquè és que no hi ha lloc. Aquest any heu obert una mica les portes, ja han entrat 3 noves colles, i per tant això fa que la xifra total aproximada puja fins als 17.000 persones, eh?
1: Sí, estem amb 124 colles. De fet, a la mínima que hem tingut l'ocasió de poder ampliar zona, clar, em sap molt greu que hi hagin 10 colles amb llista d'espera durant anys, i que a més que s'han de decidir ja, quan a la gent li diem tens la possibilitat de fer una colla i m'ho has de dir ja perquè darrere en tinc 9 més, pues la gent cor i es llança de cap a la piscina. Clar. I aquest any portem 3 colles noves, i 2 casualment venen de fora, una d'Arbeca i una del Pallars Sobirà.
2: No, et preguntava quant temps portes vivint l'aplec, perquè ara que estàvem parlant d'activitats al voltant, des de la FECOL, des de l'aplec, organitzeu activitats abans del que és la festa, però durant també, sí. Però les colles s'han espavilat des de fa molts anys també, i moltes ja tenen la seva activitat que es publica fins i tot al programa, que per cert el teniu a la web www.aplec.org, i està totalment especificat tot, i evidentment no l'explicarem tot perquè n'hi ha moltíssimes, però és veritat, ja fa uns anys que hi ha unes colles que van proposar i van fer la seva activitat i que s'ha fet ja tan popular que ja està inclòs al programa.
1: Sí, de fet hi ha colles com pot ser el mític Polvoró, Canya, Polvoró, o el concurs de... Ara li han canviat el nom, i no me'l sé perquè són tantes activitats, però el concurs de Samarreta Mullada, o hi ha el festival de soul que fan a la colla Resbalón, com pot haver l'obertura de plaques de cava, com pot haver el concurs d'allioli, pot haver inauguracions de cartell. Mira, nosaltres a la nostra colla fem el Flying Free, que és la inauguració del cartell, vale? Fem una encesa d'un cartell i donem l'inici, el nostre particular inici de l'aplec. Al costat a la colla d'Espanyats fan aquest any les campanades, perquè ells diuen que l'aplec, que a Lleida l'any hauria de ser, l'any natural hauria de ser d'aplec amb aplec. Vull dir, són coses molt originals, o improvisacions que s'han quedat, com a Xinxirrimbaines, que canten la mano de Dios, de la cançó de Rodrigo, dedicada a Maradona, i surten tots al carrer.
2: Que bo.
1: Vull dir, hi ha molts festivals moltes animacions que es munten a les colles i que cada vegada van a més. Ara recordo la bota d'Esquellot, el xiulet i tal, que fan una i Camí de Montcada, que fan unes olimpiades. Vull dir, és que podem parlar de mils i mils i mils d'activitats que es fan el cap de setmana.
2: Per això us recomano que us connecteu a www.aplec.org, allà hi teniu tot el programa. Jo és que ara me l'estava mirant i estava fent scroll quasi bé infinit, o sigui, baixant i baixant i baixant. Per tant, és la gran festa gastronòmica del país. I s'ha de mirar si també ho és d'Europa. Jo crec que això ja s'està mirant. 17.000 persones fixes ja, després més tot el tema de visitants i etcètera, etcètera. Hem parlat amb el vocal de la Comissió de Festes i Cultura de la Plec del Caragol, l'Oriol Plens. Oriol, gràcies per atendre'ns. Et deixo perquè sé que estàs enfeinat a l'esplanada de la Plec. I escolta, que tinguis molt bona Plec, sobretot.
1: Pues sí, moltes gràcies, Ricard, i només afegir que visca Lleida, visca la Plec i visca Catalunya.
2: Ben dit. Per cert, que jo deia al principi, home, és secundari la meteorologia. A veure, que farà calor, eh? Que farà calor. Demà parlarem del cap de setmana. De moment, avui, Noelia, a hores d'ara, estem ja per sobre dels 27 graus. Noelia, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dijous pugen les temperatures i serà un dia càlid amb un ambient estiuenc. Molta atenció perquè aquest ascens tèrmic continuarà també durant els pròxims dies i s'esperen dies de calor. De moment, avui màximes de 34 graus a Lleida i a Balaguer, 32 a Tàrrega, 31 graus a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Demà les temperatures seran més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Màximes de 36 graus a Lleida i a Balaguer, 34 a Tàrrega i 32 graus a la Seu d'Urgell. El dia serà similar, sol i cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu possibles ruixats. També pugen les temperatures mínimes, 16 graus a Lleida, 15 a Tàrrega i 11 graus a la Seu d'Urgell. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Noelia. I ull, que tinc una darrera hora. Són les 12:32 minuts.
4: Esports.
5: COPE Lleida.
6: Estàs informat.
2: S'està realitzant una roda de premsa al camp d'esports. A priori era per anunciar que tot estava arreglat, que ja s'estava fent el pagament, però hi ha hagut un gir de 180 graus als aconteixements. I és que l'inversor que ens van presentar la setmana passada, que ens van presentar la notícia per salvar el Lleida Club de Futbol, que aportaria 1,8 milions d'euros i després durant 7 anys el que fes falta per acabar d'eixugar tot el deute, doncs ha estat detingut i Marc Torres està parlant en roda de premsa que si no hi ha miracle el Lleida Club de Futbol s'acaba aquest proper 5 de juny. Això és darrera hora, està en roda de premsa i ho està explicant. Abans d'arribar a la una, t'acabo d'explicar tots els detalls.
7: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
8: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marisc. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. Abraces Assador. Al carrer Alfred Parenya, número 7. Reserves al 614-36-66-34.
2: COPE Lleida. I t'acostem una mica més al món dels animals de companyia, de les mascotes, i ja saps que, vaja, que no sempre ho saps tot i que requereixes tenir un centre de veterinària, doncs que sigui de la teva confiança. A Lleida trobes al carrer Segrià número 11 a Nadon Veterinaris. Tenen moltíssima experiència, porten tota la vida amb nosaltres. Els trobes a internet, a nadonvet.com, i també tenen un telèfon on pots trucar per fer una consulta de manera ràpida, eh? 973-266-388, 973-266-388. Amb nosaltres està la Imma Sabater, ella és infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
9: Hola, Ricard.
2: Clar, amb la Imma havíem parlat justament Venen d'una cosa molt curiosa, de la olor a crispetes de les potes, majoritàriament dels gossos, tot i que també pot passar amb gats, però sobretot dels gossos. Una olor més o menys agradable, més o menys intensa, i que és normal. És normal quan està amb aquests paràmetres. Si això es dispara, si canvia l'olor, si canvia la intensitat, doncs s'ha de consultar. I avui seguim per aquesta història. Canviem de fragància, si vols.
4: Sí.
2: Però parlem de potes, encara?
4: Igual,
2: sí. Parlem de potes.
4: Estem al mateix lloc.
2: Avui canviem les crispetes pel què?
4: Pels fregits.
2: Pels fregits.
4: Per olor a fregits. Avui, quan l'olor a fregits no és tan innocent. Vinga, fem un viatge al món dels bacteris oportunistes en les potes de gossos i gats, però més comú al gos. Avui parlem d'un bacteri que, encara que forma part de l'ecosistema natural de la pell, pot convertir-se en un veritable mal de cap per les nostres mascotes. Es diu Pseudomonas. Si alguna vegada has notat que les potes del teu gos fan olor a fregits, a humitat rància o fins i tot a blat de moro passat, queda't, perquè avui parlo d'aquest bacteri,
2: a veure,
4: que és el darrere misteri. A veure, què és Pseudomonas? Pseudomonas és un gènere de bacteris gram-negatiu molt resistent i extremadament adaptable. L'espècie més rellevant en veterinària dermatològica és la Pseudomonas dofunona areuginosa.
2: No, sí,
4: és igual. Ho dic per dir-ho, és igual. On es troba? Es troba al sol, a l'aigua, a les superfícies humides, pell i mucoses d'animals i humans. Jo, com d'humana no m'entenc gaire, només sé que també està. Dada clau. És un bacteri oportunista, normalment no causa problemes, però quan troba l'oportunitat, humitat, ferides, al·lèrgies, es multiplica i provoca infeccions. Per què fa olor a fregits? La Pseudomonas produeix compostos orgànics molt característics. Entre ells destaquen molècules, unes molècules que fan olor a fregit, a blat de moro ranci o oli que ja s'ha fet anar moltes vegades. No és agradable,
2: sí, sí.
4: No és com el de la setmana passada. I perquè té uns altres compostos aromàtics, que són com unes notes meloses, però molt desagradables, eh? No, això ja. No...
2: Si l'olor de crispetes... Sí, això no és com el tema de les crispetes.
4: No, és el que t'anava a dir. Si l'olor de crispetes del Proteus és simpàtic, el de Pseudomonas és com entrar en una feriduria al final del dia.
2: No.
4: Pesat, oliós i gens agradable. Aquesta olor sí que és una senyal d'alarma. I, a veure, com arriba la Pseudomonas a les potes? Doncs, humitat atrapada, poc oxigen, microfissures per al·lèrgies o excés de llepat, contacte constant amb sol i aigua... Moltes vegades els gossos que tenen dermatitis atòpica, al·lèrgies ambientals, que llepen constantment, plecs interdigitals profuns, aquests solen ser els més propensos. Una imatge mental, imagina un petit spa humit entre els dits del teu gos. Per les Pseudomonas és un paradís.
2: Oh, clar. No, i a més la calor corporal, la humitat, clar, és que sí, és un, com es diu vulgarment, un caldo de cultiu, per entendre'ns.
4: Exacte, i que una dermatitis interdigital, pues, ho veus molt roig, molta humitat, li fa mal. Moltes vegades ja no és que es llepi, li fa mal, veus que està incòmode el gos i es llepe tota l'estona i l'olor és molt forta, és desagradable, ho notarem de seguida. Després, piodermes profundes, que ho veiem molt inflamat, úlceres, i fins i tot veiem que té una úlcera. I una secreció verdosa o groguenca que pues, és símptoma d'infecció, ja ho sabem, la pus. I després una secreció líquida també, a vegades no és pus, però sí veiem que surt molt líquid, que allò no està bé. I bueno, que ho notarem de seguida. Quan la Pseudomonas apareix, rares vegades està sola, sol aprofitar-se d'un problema previ. Ja ho he dit, com som al·lèrgies, ferides, humitat...
2: Clar.
4: Per això és tan important tractar la causa de fons. Per què és tan difícil de tractar? Doncs perquè el Pseudomonas té una resistència natural molt alta a moltíssims antibiòtics. forma un biofilm, una espècie d'escut gelatinós que protegeix la pota, però la protegeix malament.
2: Clar.
4: Pot sobreviure amb ambients...
2: O sigui que, a més, és tot terreny, vaja.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. S'adaptaria ràpidament a un canvi de l'entorn, però bé, molt bé. O sigui que és el bacteri ninja del món veterinari. És molt resistent i és molt bona en amagar-se. O sigui que això sí que és preocupant i la tenim que tractar. Això és més llarg, eh? O sigui que si detectes aquesta olor dolenta o ja saps que el teu gos és propens a tindre dermatitis
2: però
4: o al·lèrgies...
2: Però el tractament és...
4: El tractament fem un cultiu.
2: Ah, val.
4: Primer tenim que fer un cultiu a veure...
2: Ah, clar, per saber si és exactament...
4: Perquè és molt resistent a molts antibiòtics i com normalment li passa a gossos que ja tenen una malaltia, com he dit, al·lèrgies, infeccions, doncs fem un cultiu i veiem a quin antibiòtic és resistent i recomanem aquell antibiòtic, antiinflamatoris... És llarg, però...
2: Estic pensant també, per exemple, si no perquè tingui, no perquè hagi de passar això, però és una bona pràctica, per exemple, quan sortim a passejar amb el nostre gos, dic gos perquè vull dir, el gat no el traiem a passejar i ha plogut o hi ha el terra humit, quan arribem a casa, escolta, això va una mica a les potes o no?
4: Sempre és bona idea passar sí? Una tovalloleta.
2: No dic secador de pèl.
4: No, una tovalloleta humida. Sempre és bo passar-li, perquè a més de que podem mirar què té, traiem la brossa o traiem la brutícia del carrer i veiem si hi ha alguna ferida, si estan vermelles, si no, si olore bé o olore malament. Sempre és bona idea fer això.
2: Però una coseta ràpida, una mica entremig dels dits, el coixinet aquest,
4: podem
2: passar
4: portar...
2: ràpid. I entenc que això ja higienitza una mica les potes.
4: I et serveix a tu per observar.
2: Correcte. I fins i tot suposo que també, de cara a l'animal, li torna a deixar la pota amb les condicions que necessite d'humitat i aquestes coses.
4: Molta gent ja fa això de rutina i el gosset, quan arriba a casa, ja es para.
2: Ja, la pota.
4: Ja es para i ja, sí, te dona fins i tot la pota perquè és el ritual a l'entrar a casa. Sí, són molt divertits.
2: Si ho agafeu com a hàbit, és un minut. Per tant, no res. Bueno, doncs, escolta, sí, té la seva... O sigui, el tema tenia la seva gràcia, però pot acabar sent un problema. Per tant, el tema de les olors, el tema de conèixer el teu animal de companyia, que sàpiguis que si hi ha algun canvi, pots posar-te en contacte amb Anadon Veterinaris. Estan a internet, anadonvet.com, a Lleida, al carrer Segrià, número 11, o al telèfon 973-266-388. Hem parlat amb la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la Imma Sabater. Imma, com sempre, un plaer, bona setmana.
4: Gràcies.
5: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: Valorado.
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
6: En España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Cope Lleida.
2: I finalment ens acostarem a la una del migdia i ho farem parlant de la plec. Bueno, seguirem parlant de la plec. Aquesta setmana és... ja saps que hi ha hagut totes les activitats de la Setmana Cultural, però vaja, que als Camps Elisis la plec... No, anava a dir que pren forma. No, ja la té la forma. Ja la té. Hi ha molta gent, moltíssima gent, que s'avança a les dates i que comença a viure la plec ja. O sigui, dijous ja per suposat, avui hi haurà moltíssima gent a la nit, però oficialment la plec comença demà. Bé, dins de la plec passen moltes coses, al voltant de la plec, moltíssimes. Te n'expliquem unes quantes, però és que en passen tantes que a vegades no arribem. Però aquesta, mira, jo sí que m'he aturat. M'he aturat perquè la part gastronòmica és un tema que valoro moltíssim i la plec és una festa gastronòmica i, per tant, hem de parlar de caragols, també, i dels de tota la vida. Aquí no discutirem de com s'han de fer, si a la llauna, si a la gormanda, o com s'han de fer, però també hem de parlar doncs, d'altres maneres de fer referència al caragol. I per fer-ho avui he convidat als estudis el Mateu Blanc. Ell és el xef i propietari del restaurant Caravista, que està a l'Avinguda Balmes 38 a Lleida. Mateu, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Clar, la plec és festa gastronòmica. És veritat que aquest matí ho parlàvem. A nivell nacional jo crec que no hi ha dubte, és la festa gastronòmica més gran d'Espanya, i ara s'està començant a mirar a veure si ho és d'Europa també, eh?
9: Correcte.
2: És tremendo el que passa aquest cap de setmana a Lleida.
9: A Lleida podem estar superorgullosos perquè ja, el que és una festa gastronòmica com a tal és el que estàs comentant, no? Que s'està investigant a veure si és d'Europa inclús. O sigui que els lleidatans i lleidatanes hem d'estar superorgullosos de la nostra festa.
2: Mateu, va, que parlem de... Bueno, parlem de menjar, evidentment, eh? Però jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb tu fa uns anys i vaig descobrir la teva faceta d'investigació, de creació, escolta, a veure com lligo elements de Lleida amb algun plat o amb alguna elaboració doncs nova... I això t'ha portat, entre d'altres coses, a presentar diversos plats que tenen relació amb Lleida o fins i tot amb l'aplec. És el cas del dolç aplec, que és un postre que heu desenvolupat, que això no es fa en un dia, ara m'expliques ben bé com va anar la història, però és un postre que vosaltres ja oferiu al vostre restaurant, però que el seu cor, la seva raó de ser és l'aplec i el caragol, eh?
9: Correcte. Bueno, primer que tot, nosaltres, sobretot els cuiners, ens agrada molt el territori. I dins d'aquest territori, que és Lleida, pues, hi ha moltes coses. Hi ha ingredients estrella, hi ha cultura, hi ha festes, i pues, ara mateix tenim el que és la festa de l'aplec del caragol. I ens volíem inspirar en aquesta festa, d'aquesta festa tan important que passa a Lleida. I llavors van començar ja a saber què és lo important de l'aplec del caragol. Pues no podia faltar el caragol i la seva llauna. Per tant, amb aquest postre, aquests dos ingredients estrella hi són. Llavors, van començar a donar-li forma ja amb la seva presentació, que està presentat amb una bandeja, on el comensal ja ubique on està l'aplec del caragol, que està a la Fira de Lleida, a lo que és als Camps Elisis. Uh-huh. Pues bueno, el visitant, el comensal, ja identifica on se fa aquesta festa, i després hi ha un dibuix on expliquem lo que és aquest postre.
2: El postre no serveix amb un plat. Ja sabeu que els plats de postres ja és una virgueria, vull dir, n'hi ha de grans, de petits, de colors i de tot el que vulguis. No, aquest s'ha de servir amb una llauna de caragols, eh?
9: Correcte, sí, perquè dona més identitat encara a lo que és l'aplec del caragol.
2: Mateu, el postre en si té dos elements claus, no? La combinació dels dos és un caragol, per entendre'ns.
9: Correcte.
2: Però té dos elements. Anem a parlar del que seria la closca, per entendre'ns, i anem a parlar del que seria el cap, del
9: correcte.
2: Caragol. El cap del caragol, això és molt lleidatà, el que has creat aquí.
9: Sí, és un biscuit que està farcit amb nata, que és el braç de gitano de tota la vida, no? Que és una elaboració molt tradicional, molt artesana, perquè el que volíem sobretot és que quan el comensal degusti aquest postre, pues ja comenci tots aquests records de bons sabors, de bons ingredients, de bones textures, no? Hem deixat una mica la creativitat amb el tema de desferificacions i cuina molecular, perquè volem que sigui una recepta molt popular, que és el que és la festa de l'aplec del caragol.
2: Uh-huh. I l'altra part?
9: I l'altra part, el que simbolitza el que és el cap del caragol, és una bola de gelat que hi ha unes fruites de l'horta de Lleida, buscant aquest territori, aquest ingredient de l'horta de Lleida, però amb diferents colors, buscant el que seria el tema de les colles que hi ha a l'aplec del caragol, perquè sí que és veritat que quan estàs a l'aplec veus un munt de colors i cada colla té el seu color. Pues aquí hem volgut representar totes aquestes colles que fan viva el que és l'aplec del caragol.
2: Mm-hmm. Quines fruites hi has posat en aquesta
9: pues,
2: part?
9: Li fiquem pera, li fiquem poma i li fiquem albercoc.
2: Molt bé. Ara n'estem parlant i, escolta, l'emplatem, el veiem, ens el mengem, però això, a tu, quan et va venir el cap? I des que et ve el cap fins que comences a fer proves i fins que arriba al punt que dius, val, ara sí, ara ja hem arribat on volíem arribar, quant temps passa?
9: Pues la veritat és que el que és l'I+D, la investigació de per crear un postre, no és fàcil, perquè ja hem de començar amb el tema de la presentació, com es farà aquest postre, no? Ja començant, que no és una vaixella. en aquest cas, que és una bandeja de bambú on hi ha un vinil, on expliquem tot això amb una llauna, i a partir d'aquí nosaltres ja hem de començar a dissenyar tot aquest format de disseny. I una vegada que ja tenim la idea creada, és a veure com ho plasmem dins d'una llauna, perquè sigui ha de tenir uns requisits que en un restaurant, que sigui fàcil de fer, que sigui al passe, no tardi gaire, però després el que és la presentació dins d'una llauna tindria que tenir aquesta forma de cargol, i clar, aquí és on comença la creativitat i fa horror, no? I fins que arribem a aquest punt, amb aquesta reflexió de dir, pues, ens plantem aquí perquè pensem que ara sí ja està llest.
2: Però això, quan vas començar a pensar en aquest postre?
9: Pues fa 4 mesos ja.
2: 4 mesos?
9: Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do. L'esteu oferint, vosaltres, al restaurant Cara Vista?
9: Correcte, sí.
2: No només els dies de la plec?
9: No, no. Ara mateix sí que és veritat que estem fent el menú a plec, que està basat en les millors creacions que hem fet amb els caragols, com és la paella lleidatana, que està inspirada amb la cassola de tros, on hi ha caragol bobé de Lleida, i després tenim caragols a la gormanda, i per finalitzar aquest menú tenim el que és aquest dolç a plec que el vam presentar fa uns dies al nostre restaurant, i la veritat és que estem super orgullosos i contents d'aquest postre.
2: O sigui, que el menú a plec és paella de caragols, caragols a la gormanda i després el postre del
9: caragol. Sí, sí. O sigui, a qui no li agraden els caragols, aquest menú jo millor que no se'l demani. Però també t'he de dir que molta gent es sorprèn, o sigui, a nivell local i nacional sí que és veritat que els caragols se coneixen molt, però molta gent encara no els coneixen. O sigui, és un producte una mica, entre cometes, estrany, no? Que és el que li fa autèntic per mi, des d'aquest punt de vista, no? Sí, com a cuiner, a mi el que m'agrada molt, sempre ho diuen, no?, que la cuina local és la més internacional, i és que és així, perquè la gent quan veu aquells caragols a la gormanda, a la llauna, amb aquesta forma d'unes postres, la veritat és que queden, vamos, meravelloses.
2: Mm-hmm. Escolta, la paella lleidatana.
9: Correcte.
2: Perquè la gent es faci una idea. Aquí la gràcia és, us acosteu al restaurant Cara Vista, que estan a Ricard Vinyes, a Balmes 38, i això s'ha de provar. Però què és la paella lleidatana?
9: Bueno, la paella lleidatana és el que comentava, que està inspirada amb la cassola de tros, que porta des de costella de porc, porta conill, porta espinacs, porta caragols, porta pollastre, bueno, el que es feia abans al camp, en vivo i en directo, allí els pagesos, el que tenien a mà, amb les hortalisses de temporada, amb els productes, ficaven el que és una cassola de fang, i allí es cuinava el que és la cassola de tros. Nosaltres simplement hem fet el mateix, però hem substituït la patata per l'arròs. Llavors, quan la gent es menja aquell arròs de carn amb verdures i caragols, pues la gent ens queda...
2: Déu-n'hi-do.
9: Queda molt, molt contenta.
2: Mateu, quants anys fa que estàs a la cuina en un restaurant?
9: Pues quasi 32 anys, ja.
2: O sigui, no, et pregunto això no perquè diguem com passa el temps, sinó perquè segurament no has pogut gaudir de la plec, tu.
9: Pues la veritat és que no, perquè nosaltres
2: els
9: restauradors ens toca treballar el cap de setmana, i amb tanta gent que hi ha a la ciutat, pues és normal que quasi molts restaurants treballin, no? Però sí que és veritat que una vegada me'n recordo que amb el canal Cocina vaig anar en vivo i en directo a la plet del caragol per cuinar uns caragols.
2: Ah, caram!
9: Sí, sí.
2: Molt bé.
9: Així que va estar molt xulo aquella experiència.
2: Doncs escolteu, a la plet hi ha moltíssima gent, moltíssima. Mira, fins a 17.000 em sembla que són aquest any, persona amunt, persona avall, i visitant, doncs, Déu-n'hi-do. Però no hi són tots. Si et vols sumar a la festa dels caragols però no baixes a la plec, doncs al restaurant Cara Vista tens... Vaja, no li faràs cap mena de lleig a la plec ni als caragols, perquè caragols el Mateu en té i de totes les maneres, ja ho heu vist, eh? I sí, escolta, si no t'apeteix caragols, però sí que el postre, doncs podem venir al restaurant i
9: disfrutar-lo.
2: I disfrutar de qualsevol altre plat de la carta, però escolta, el postre... Escolta, sí, no que vull fallar. El dolç a plec, Mateu, ja que et tinc aquí, escolta, que sé que fa uns mesos vas obrir el local del costat del restaurant.
9: Correcte.
2: Que és una cafeteria.
9: Correcte, és una cafeteria que es diu Bora Vista, i on tenim cafès d'especialitat, i sobretot tenim una bolleria i uns entrepans i unes torrades que sobretot estan inspirades amb el mar. on te pots trobar pues, un brioix amb gambes, te pots trobar una torrada amb salmó, amb advocat. Bueno, la veritat és que tenim una oferta molt divertida, molt saludable, i a més l'oportunitat que també es comunica per la part de dins, a lo que és el restaurant Caravista i el Boravista, i dins fem activitats. I la veritat és que vam fer fa poc el Witness Tardeo, que és una combinació de menjar i ioga, i la veritat és que va tenir molt èxit, sí.
2: Molt bé.
9: Que ara està molt de moda tot això.
2: Doncs Mateu Blanc, el trobeu a l'Avinguda Balmes 38, a Ricard Vinyes, allí tenim el Caravista i el Boravista ara. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona pel postre, sobretot la llauna em fa molta gràcia, la tenim aquí a l'estudi, la llauna és és una llauna de
9: tota cargols, la vida, sí.
2: És d'una reacció això, és un
9: correcte
2: individual,
9: sí.
2: La típica llauna aquesta quadradeta, i això ho podeu provar al restaurant. Mateu, un plaer, enhorabona, gràcies.
9: Moltíssimes gràcies, Ricard.
10: Estàs informat. Deportes.
2: Bé, ho avançàvem a les 12 i 20 minuts a l'inici del programa. Estàvem roda de premsa amb Marc Torres per parlar del futur del Lleida Club de Futbol, quan ja ens havíem il·lusionat presentant l'acord amb un inversor. Mira, això ha donat un gir que ja només pot passar a Lleida. És a dir, jo ja no sé què més pot passar. Albert Escuer, cap d'Esports del Diari de la Mañana, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Ja, o sigui, mira, frivolitzem i ja diem que això és una pel·lícula de sèrie Z, si vols, però Marc Torres ha acabat denunciant el que havia de ser inversor i salvador de Lleida Club de Futbol, ha passat la nit, crec que detingut, i no hi ha inversor, i el pitjor, ara sí que sembla que no hi ha futur, eh?
11: Sí, ho ha dit literalment Marc Torres. Ara mateix, doncs, no, Lleida no té futur. És veritat que després de l'informe del ministre concursal ja tens fins al dia 5 de juny per fer front doncs, a tots els impagaments i els deutes que hi ha, però podríem dir que sí. Que el titular és ens han estafat, Lleida ara mateix no té futur. És curiós perquè el 27 d'abril del 2025 era Luis Pereira qui deia que l'havien estafat i un any després ha sortit Marc Torres dient que ara aquí han estafat és a ell.
2: Déu-n'hi-do, aquest matí el Sergi em deia que correien, que li havien filtrat un rumor, quan me l'ha dit no me l'he pogut creure de cap de les maneres i al llarg del matí s'ha anat confirmant, vaja, jo m'he quedat de pedra, Albert.
11: Dóna per fer una sèrie de Netflix,
2: sí,
11: no? Una
2: pel·lícula.
11: Una sèrie de Netflix, no? Perquè resulta que aquest, segons, sempre, presumptament, i sempre segons Marc Torres, que recordem que més d'una ocasió a les tertúlies de dilluns doncs hem comentat el que hem comentat sobre la seva credibilitat. Però resulta que, en teoria, aquest presumpte nou inversor es fica en contacte amb ell, que primer fan unes comprovacions i diuen tot ok, que després, en canvi, el Nas li diu que hi ha alguna cosa que no quadra, investiguen més i se n'adonen doncs, que havia fet una presumpta suplantació d'identitat. Ahir el convoca al camp d'esports, avisa també als Mossos d'Esquadra i el detenen per un delicte de presumpta estafa i falsedat documental.
2: Bueno,
11: i que, òbviament, darrere d'això doncs hi ha algú més. Segons ha dit Marc Torres, que avui, al contrari que a la roda de premsa de la setmana passada, doncs tenia un to, òbviament, més suau i, bueno, n'ha deixat anar alguna insinuació, però no atacant directament a ningú. Bueno,
2: o sigui,
11: tot plegat és surrealista i és el pitjor final a una història que el pitjor, i Ricard, i saps que ho hem parlat molts dilluns, és que és la tònica d'una mort anunciada.
2: Sí, totalment.
11: És una situació que més d'un pensa que, bueno, pues que aquí s'està construint un relat i s'està intentant allargar la història i que Marc Torres al final el que estava buscant és una sortida personal digna del club, o bé com a salvador o bé com ho ha intentat fins al final, però no me n'he sortit.
2: Déu-n'hi-do. Bé, la setmana vinent en parlarem a fons perquè vaja, jo espero que sigui el darrer capítol. Ara, pel que ha dit, igual és el penúltim que Déu-n'hi-do, no cal allargar més la història, de veritat que els patidors de seguidors del Lleida, de la UE Lleida, del Lleida Club de Futbol, és per fer-los un monument, perquè és veritat que hi ha una massa social que ha respost i ho ha fet amb tot en contra, però això de ara sí, ara no, ara sí, és vaja, per mi ja és intolerable. Albert, farem anàlisi a fons la setmana vinent, insisteixo, a veure si és el darrer capítol. Gràcies, Albert. Ho teniu tot al diari La Mañana. Ja us podeu connectar a www.lamañana.cat, amb NY, lamañana.cat, i allí ja està tot explicat. Una abraçada, Albert.
11: Una altra, fins dilluns.
2: En fi, sóc el Ricard Álvarez, és la una de la tarda. És veritat, és la crònica d'una mort anunciada. No ho volíem admetre, però al final acaba sent... I quan ho mires en perspectiva dius és que no podia ser de cap altra manera, però en resistíem. En fi, és la una. Ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20 ja divendres ja a l'Aplec del Caragol de Lleida.
12: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
13: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
14: Estar informado.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Mediodía COPE veraniego. Mediodía COPE de este jueves 21 de mayo. ¿Cómo se nota, que ya suben las temperaturas y que apetece más salir a la calle y dar paseos? Mira, este jueves es en el día en el que sobrevuela una pregunta por todas las redacciones de los periódicos, por todos los medios de comunicación. Oye, ¿cuál era el trajín de los aviones de Plus Ultra? ¿Qué llevaban dentro? ¿Era algo más que vuelos con pasajeros como tú y como yo? O sea, ¿una aerolínea, lo que viene siendo una aerolínea? Escucha.
15: Puntos a tener en cuenta de lo que puede aportar el señor Aldama en el caso del señor Zapatero son lo suficientemente contundentes como es el hecho de la presión política que se ejerció para ese rescate, las comisiones millonarias que también pudieron cobrar, las mercancías especiales que los aviones transportaban, ¿no?
12: ¿Qué es una mercancía especial, señor Bermejo?
15: Pues hombre, una mercancía especial es algo que yo no estoy dispuesto a poder decir por razones de respeto, pero que tiene dudosa legalidad.
12: ¿Mercancías especiales? Bueno, eran declaraciones aquí en Mediodía COPE ayer de Bermejo, que es el portavoz de Aldama. Y esta mañana Aldama tenía que ir a la Audiencia Nacional a declarar por el caso de mascarillas que afecta a Baleares cuando Armengol era presidenta de la comunidad autónoma. Por cierto, ha dicho que ella no cobró nada y que no tiene conocimiento de que pidiera ninguna comisión, ni ella ni nadie de su equipo de gobierno. Aldama, tras su fugaz paso por la cárcel, pues no quiere ni oír hablar de volver. Fíjate, ya en marzo de este año, con Ana Rosa Quintana en Telecinco, habló por primera vez de la mercancía especial de los aviones Plus Ultra.
16: Este señor yo creo que debería estar muy preocupado porque va a ir a la cárcel, ¿vale?, de lo que traían los aviones de Plus Ultra. ¿Vale? Los aviones de Plus Ultra traían una mercancía especial que él sabe perfectamente cuál es, por eso tanto él como el presidente quisieron rescatar a la compañía cuando la compañía no se podía rescatar.
12: Y ayer Aldama insistía.
17: Cuanto más lo hagáis, más me vais a cabrear y más daño voy a hacer yo a vosotros. Pero yo sí voy a hacer daño de verdad. Vosotros me podréis poner una multa al Ministerio de Hacienda, me podréis embargar algo, pero yo voy a conseguir sacaros del gobierno. A tu jefe meterle en la cárcel, a Pedro Sánchez, ¿vale? Meterle en la cárcel. Si tengo un poquito de suerte, a ti también meterte en la cárcel.
12: Hombre, este señor está imputado por cosas muy graves, ¿eh? Y se intenta defender, pero no es menos cierto que el cáliz que está tomando todo este lío de Plus Ultra, pues no pinta nada bien, ¿no? ¿Qué es lo que sería razonable? A ver, razonable en un país, pues normalmente constituido, ¿no? Con políticos normales. Bueno, pues toda vez que no hay presupuestos generales del Estado desde hace 3 años, a mí se me ocurre convoquen elecciones. Porque a partir del día 2 de junio, cuando Zapatero vaya a declarar a la Audiencia Nacional, todo es susceptible de empeorar. Y no va a pasar. No va a pasar que se convoquen elecciones. Pero mira, en el país en lo que lo impensable es pensable, pues igual vemos una moción de censura. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente porque vinieron a salvar el país de la corrupción. ¿Y qué tenemos de los últimos 7 años? Imputado el expresidente socialista Zapatero, imputado el exministro y el exsecretario de organización del PSOE Ábalos, imputado otro exsecretario de organización del PSOE Cerdán, imputada la mujer del presidente del gobierno, imputado el hermano del presidente del gobierno, imputado el expresidente de la SEPI. ¿Y sabes lo que ha dicho Sánchez esta mañana?
18: Este verano, todos contra el fuego.
12: Era un acto para presentar la campaña contra los incendios, pero no me negarás que con la que está cayendo.
14: Pilar García de la Granja.
13: Mediodía COPE.
12: Con la que está cayendo hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
18: Buenas tardes.
12: Ofensiva del Partido Popular.
18: Cita en el Senado en la comisión de la SEPI al gobernador del Banco de España, el exministro Escrivá y a la secretaria de Zapatero en el auto que ha imputado, que sale en el auto que ha imputado a Zapatero por corrupción.
12: Almaraz.
18: Los secretarios generales del PSOE en la comarca del Campo Arañuelo piden por carta a Sánchez que prorrogue la actividad de la central nuclear. Amenazan con dejar la militancia.
12: Previsiones.
18: Bruselas prevé que la inflación en España alcance este año el 3% y que nuestro crecimiento, pese a ser el 2,4%, pierda fuelle.
12: Aún así, la economía de las grandes de la Unión Europea que más va a crecer este año. ¿Y presupuestos?
18: En Cataluña, el gobierno del socialista Salvador Illa ha logrado el apoyo de Esquerra y de los comunes para sacar sus primeras cuentas públicas.
12: Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
19: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Día clave para saber si Enrique Riquelme se presenta a las elecciones del Real Madrid.
19: El plazo para presentar las candidaturas termina el sábado, pero hoy jueves es el día previsto para que Enrique Riquelme envíe la documentación a la Junta Electoral. Javi Gómez.
20: Según la normativa del Real Madrid, 48 horas antes de que se cumpla el plazo, cualquier candidato tiene que presentar la documentación y notificar su intención de presentarse a las elecciones, no siendo algo vinculante para la decisión final. Enrique Riquelme lleva desde el lunes afirmando que esta documentación sería entregada en el día de hoy a la Junta, aunque apurará, como reconocía ayer, para tener el mejor proyecto posible y poder competir con Florentino.
21: El sábado anunciaremos una decisión, no es un tema ni estratégico de ver, es un tema de que necesitamos agotar nuestro poco tiempo que tenemos para, si vamos, es porque lo dije el otro día, crear algo ilusionante donde el socio pueda ver realmente un proyecto, una ilusión a 10, 15 años vista, independientemente de luego quién lo vea.
19: Noticias de la mañana, Yago Aspas seguirá un año más jugando en el Celta, Dani Parejo ha anunciado su adiós al Villarreal y Almada ha contado que no seguirá siendo el entrenador del Real Oviedo.
12: Gracias, Corrochano, esto es Mediodía COPE.
14: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
2: Correcte, això és Migdia. COPE des de la teva COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Una abraçada del que els hi parla molt de gust José Miguel Cruz. Avui tanquem el cercle de les vagues en educació, vagues territorialitzades. Avui li tocava Terres de l'Ebre, Tarragona. Ja els que esteu per allà, el que estem a Tarragona, ja hem notat aquests talls de carreteres, aquestes protestes dels docents. En aquest cas, les reunions que continuen ahir sense èxit, de fet, no es van presentar perquè no ho tenien gens clar, el tema. No estaven dins del mar d'acord i de negociació. Llavors ja no hi va haver ni tan sols negociació. Avui hi havia una altra convocada i demà una altra. Per veure si solucionen la situació, si s'arriba a un acord de mínims, per ja tirar això cap endavant. Dins de, a part d'això, a part de les negociacions, dins d'aquests cavalls de batalla, que podríem parlar del salari, podríem parlar de les seccions extraordinàries, podríem parlar de les ràtios, podríem parlar de moltes històries en un sector que històricament té un maltractament important per moltes qüestions d'un sistema que bé, la prova és que no acaba de funcionar. Aquí hay un plan que no está funcionando. I no és que ho digui jo, ho diuen els resultats. Són resultats que a vegades, a sobre la taula, dius, ostres, són resultats que tampoc estan tan malament, però si mirem el nivell és que s'estan fent trampes al solitari. En educació ens estem fent trampes al solitari, bàsicament. Perquè no val dir tenim unes bones xifres o unes xifres acceptables, perquè treguis aquestes xifres, tu el que fas és baixar el nivell. Això és fer trampes. Això és fer trampes al solitari. El que no es pot fer és fer, i darrerament hi havia protestes dels docents, de les proves d'idiomes, d'ESO, i no fer una prova escrita. I no fer una prova escrita. Per què? Doncs perquè així no queda reflexat les faltes d'ortografia. Per posar un exemple, això és fer trampes. Això és fer trampes. I si entrem ja en tots els que estan demanant els mestres, hi ha un altre cavall molt sensible i molt delicat, que és l'escola inclusiva. I la sensació
0: És un bon pla, és a dir, la intenció és molt bona, eh? És molt bona. La intenció, evidentment, és una intenció magnífica i que s'ha de fer. Ara, el problema és no sé si s'hi ha de fer, que evidentment s'ha de fer. El problema és com s'està fent i si hi ha recursos per fer-ho. Perquè la situació no acaba d'estar ben clar, ben clara. La manera, no el pla, la manera. En parlem de tot això, d'aquest cavall de batalla que seria l'escola inclusiva, que seria un dels temes de l'acord, i a més les negociacions, en parlem amb el senyor Andreu Navarra, del Sindicat de Professors de Secundària ESPEC. Andreu, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, la primera pregunta seria com han anat aquestes reunions? Hi ha esperances d'un acord de mínims o no?
1: A veure, el que hem de dir és que ahir no vam anar, és a dir, ens vam plantar, i la proposta que hi havia sobre la taula per part del departament no és que fos insuficient, és que era insultant. És la reedició d'aquell acord de país de març que ja va néixer mort, que ja tothom té clar que és un marc inacceptable, no l'acceptem. Llavors, per tornar a discutir una variació o una acceleració de la mateixa aportació, de la mateixa proposta, nosaltres ja, per anar a repetir-li a la marmota, a discutir sobre el mateix, doncs ja no hi anem. De moment, avui tampoc anirem. Si no es canvia el marc de la negociació i el marc de la negociació deixa de ser el del departament i comença a ser el dels sindicats, si això no passa, si no hi ha aquest canvi, nosaltres no tornarem a anar-hi, perquè nosaltres no volem discutir sobre el mateix i anar a perdre el temps en una pantomima. Nosaltres el que volem és que la proposta canviï i superi el marc d'aquest acord de març que tothom rebutja i que és una causa important de les vagues que hi ha en curs, no?
0: Andreu, una de les altres històries, de les parts importants que hi ha dins d'aquesta intenció d'acords o de voler arribar a acords, és l'escola inclusiva, que ha obert un debat important davant de tot això. Model educatiu de l'escola inclusiva sense recursos, que això seria un dels
1: que és. Clar, és que en un article que va escriure el nostre delegat Josep Otón, deia clar, és com, això és com fer un pont a Mallorca sense els materials per fer el pont. És a dir, aquí el que ha passat, a veure, el primer que hem de dir és que la inclusió és una necessitat democràtica totalment legítima i qui negui la necessitat, el valor de la inclusió, és un psicòpata i és que gairebé un feixista, eh? Vull dir, això ha de quedar clar. Nosaltres no estem contra la inclusió. Ara, aquesta inclusió ha de ser real. El que no pot passar és que s'abandoni alumnat vulnerable a una ordinària sense cap mena de recurs, sense cap mena de retallant especialistes i que tot

0: millor i a vegades aquesta atenció és millor a l'escola especial.
1: Sí, exacte, llavors, perquè
0: quan comencen
1: no
0: a acusar d'anar contra els drets i aquestes coses que ens acusen i llavors es posa nerviós, diu, no, és que és populisme i demagògia dir que tanquen escoles especials. Però miri, escolti, és que el decret inclusiva diu ben clarament que totes les escoles especials hauran de convertir-se en centres de recursos. Ho diu el decret i ho va demanar el síndic de Greuges. Però quan llegeixes experiències d'algunes associacions de famílies i el que expliquen els docents implicats en aquesta inclusió, se't posen els pèls de punta, perquè l'experiència no està sent bona. Els 10 anys que portem de decret inclusiva són un desastre. Llavors, si hi ha situacions extremes per part de l'alumnat, si hi ha situacions desagradables i extremes que afecten el professorat, per què no canviem aquesta legislació?
2: Clar.
0: Per què no la fem raonable, que funcioni, híbrida, flexible, amb criteris família a família, cas a cas, i no directament aquí un decretazo i que tot passi a ser una altra cosa i es genera una disrupció caòtica, no? Que és el que tenim ara al sistema.
1: Mare meva,
0: ara, això és atacar el principi d'escola inclusiva? No, el que passa és que la inclusió ha de ser real i no aquesta cosa grollera que hem fet aquí, que és un aparador que està fent mal a molta gent.
1: És a dir, recursos. Bàsicament, tot això es resumeix en recursos amb docents especialitzats, especialistes en...
0: No només. Que hi hagi més recursos. Escola ordinària per la inclusiva, ho valorem positivament, però també hi ha d'haver més places a escola especial. Les dues coses són compatibles. Hi havia un article molt bo a l'Ara, escrit per la directora d'una escola especial, que deia que és un error contraposar l'ordinària i l'especial per retallar escola especial. Que és el que es tracta aquí. No són incompatibles. Senzillament hem de veure a poc a poc quina és la situació que beneficia al màxim cada alumne.
1: Clar.
0: I això ens porta a un sistema híbrid o un sistema flexible, que necessita molts especialistes, tant escola ordinària com escola especial. A partir d'aquí es fan les demagògies binàries més extremes, no? O sigui, algú d'extrema dreta dirà tots són wokes, i algú d'extremíssima esquerra hiperventilada dirà que són tots nazis menys un parell d'associacions. Però és que la solució sempre és la democràcia, la reflexió, i que les lleis siguin raonables. Però el decret d'inclusió català no és raonable, no funciona i s'ha de reformular.
1: És curiós, amb l'exemple que has posat abans d'aquest professor que t'explicava l'alumne amb TEA, que entrava dins d'una classe que moltes... Les classes precisament no són una balsa d'aceite, precisament de silenci i tranquil·litat, i que, clar, aquest alumne estava patint, és un clar exemple de que l'escola ordinària, en aquest cas, no és una solució per tot, per molts especialistes que hi hagi, no?
0: És que, clar, que diem, és el que demostra la recerca que s'està fent, és que l'única manera de fer això amb sentit és anant cas a cas, però no amb un decretazo. Sí, quan surt aquí, el que s'està dient és que tota l'escola especial es converteixi en un centre de recursos, això compta amb això, perquè podem estar retallant a destralades. I quan s'ha intentat tancar alguna escola especial, per exemple, a Mollet, el barri ha sortit en contra i s'ha posat les mans al cap. No hi haurà aquí darrere una idea de privatitzar l'atenció a l'alumnat més vulnerable? Pregunto, Una cosa com la que passa a l'FP.
1: Sí, sí.
0: Es diu que el 91% de l'alumnat, ho ha dit la ministra, ha d'anar a FP, però sempre falten milers i milers, desenes de milers de places.
1: Vaja.
0: Que hi ha aquí un programa de privatització de l'FP i l'accés a la feina.
1: És curiós que això ho trasllado a la sanitat i podríem arribar a la mateixa conclusió.
0: Exacte, això són polítiques reaccionàries que es presenten com innovacions disruptives, però que en realitat has de filar més prim, has de perdre el sentit humà i el sentit de la capilaritat de l'administració. I això s'ha de fer amb delicadesa, i els llocs on se n'en surten tenen models híbrids molt sofisticats. Però compte que aquí la inclusió està fent mal a molt alumnat i està fent mal a molt professorat, i és una font de baixes per ansietat i depressió, de gent que no arriba. Falten efectius, falten recursos, això és cert, però falta que el disseny sigui molt més raonable, un disseny equilibrat, de com incluïm tothom. Inclusió real, no inclusió per quedar bé o perquè ho quedis

0: com un guru ideològic. No, no hem de defensar la persona, no la idea. Insisteixo en aquesta idea de l'article del Josep Otón.
1: Doncs, senyor Andreu Navarra, del Sindicat Professors de Secundària ESPEC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i tant de bo vagi tot bé a les negociacions.
0: ho intentem, a veure si tot entra en una lògica molt més deliberativa, dialogant, i som capaços de sortir de marcs rocosos que ens impedeixen negociar de debò.
1: Doncs tant de bo sigui així. Moltes gràcies, Andreu, per l'atenció. Va, que de seguida parlarem amb la... Deixem la veu a la Pilar García de la Granja, que parlarà amb els amics de la Caixa, que ens tenen un bon missatge i una bona explicació, que un bon tema per xerrar. Però abans, s'apropa l'estiu. I si vols disfrutar d'un estiu a prova de tot, sense resbalades a la piscina i amb un terra exterior resistent per la teva zona de barbacoa, doncs és el moment ideal. T'has de passar per Leroy Merlin. Descobreix la seva exclusiva gamma de ceràmiques d'exterior. Trobaràs una àmplia varietat de dissenys amb efectes rústics, ciment, pedra, a més de les darreres tendències perquè era l'espai que sempre has imaginat. Gràcies als seus acabats antideslissants i l'alta durabilitat podràs gaudir sense límits del teu pati, terrassa o jardí. El millor és que Leroy Merlin s'encarreguen absolutament de tot el projecte de principi a fi. Si no tens clar què material necessites, doncs els seus assessors de projecte t'ajudaran a escollir l'opció que millor encaixi amb el teu estil i pressupost. A més, porten la teva comanda a casa i realitzen la instal·lació professional perquè tu només hagis de relaxar-se. Ah, relax! Demana cita avui mateix a Leroy Merlin i viu la teva llar aquest estiu.

0: Mira, y atento y atenta a esto. España ha cerrado el año 2025 con récord de extranjeros censados, más de 6.800.000 personas. Son aproximadamente el 14% de la población total del país, ¿eh? Vienen aquí buscando un futuro mejor, una misión que no es fácil de conseguir. Por suerte hay instituciones como la Escuela de Cocina Villa Retiro en Xerta, en Tarragona, que ayuda a los más jóvenes en riesgo de exclusión social a construir su futuro en nuestro país en torno a los fogones. En 2018 inició su colaboración con el programa de inserción laboral Incorpora de la Fundación La Caixa, una alianza que ha dado un nuevo impulso al proyecto formativo de la escuela y ha cambiado desde entonces la vida de 200 jóvenes inmigrantes. ¿Qué tal, Gloria? A ver, cuéntame, ¿cómo lo consiguen?
1: Pues mira, este proyecto, Pilar, busca ante todo a gente con motivación, con ganas de trabajar y que quiera entrar en el mundo de la restauración. La formación se estructura en dos niveles. El primero es para convertirse en auxiliar de cocina, dura 3 meses y ofrece una aproximación inicial al oficio. El segundo está orientado ya a convertirse en cocinero, se prolonga durante 4 meses y permite especializarse y profundizar en los conocimientos culinarios. Durante estas clases, los alumnos aprenden distintos tipos de corte, el nombre de las técnicas, las diferentes cocciones, incluso llegan a tocar también pastelería y masas. Uh-huh. Pero sobre todo aprenden un oficio que les va a abrir muchas puertas en el futuro, como explica Fran López, él es chef de esta escuela de cocina y del restaurante Villa Retiro, del que depende la escuela.
2: La empresa quería hacer algo solidario. Estábamos buscando diferentes opciones que hacer y creímos que era muy bonito, en lugar de dar comida o dar dinero, el dar una formación a la gente para que después ellos pudieran encontrar dentro de nuestra profesión pues un camino para su vida, ¿no? Yo creo que quien quiera aprovecharlo es una grandísima oportunidad. Es un oficio que no se va a acabar.
1: Y es que estos alumnos, Pilar, no solo aprenden de cocina, también trabajan habilidades transversales como la puntualidad, la limpieza, el respeto, que son valores fundamentales para entrar en el mundo laboral.
0: Claro, y además tenía toda la razón el chef, es un negocio que no se va a acabar porque comer de momento, con permiso de la inflación, vamos a querer comer todos los días, ¿no? Los resultados, Gloria, los resultados de esta iniciativa no pueden ser mejores en cada una de las formaciones impulsadas por Incorpora de Fundación La Caixa en Villa Retiro. El 70% de los estudiantes ha logrado encontrar un empleo.
2: Dentro de la cantidad de personas que han pasado, han salido con trabajo muchísimos y muchos siguen en el mismo trabajo. Al final es un orgullo gente que ha empezado con nosotros, que se ha formado, que lleva el ADN Villa Retiro y que al final ahora están en cargos de responsabilidad, ¿no?
0: Y sobre todo, Gloria, está que son estas iniciativas actúan también como un puente entre las empresas, bueno, pues que tienen compromiso social, las personas que están en situación de vulnerabilidad, por lo que además de orientar a estas personas en riesgo de exclusión social que buscan empleo, ¿verdad? La Caixa, bueno, pues realiza esa labor constante para sensibilizar, para animar cada vez a más empresas que ofrezcan oportunidades laborales a estos chavales.
1: Claro, sobre todo en entornos rurales como este, como Xerta, donde las oportunidades laborales pues suelen ser más limitadas. Y es que iniciativas como esta pues no solo ayudan a los jóvenes que buscan un futuro, también generan dinámicas inclusivas que fortalecen el tejido social y económico de las regiones donde se desarrolla.
0: Y creo que me traes un primer ejemplo, ¿no? El de Abdalá Sidag.
1: Sí, un joven argelino de 17 años que actualmente está haciendo el curso de cocina de auxiliar. Abdalá lleva solo 7 meses en España, fíjate, descubrió este curso de cocina de Villa Retiro gracias a los educadores del centro de menores de Tortosa, en Tarragona, donde vive.
3: Yo siempre hablo en el centro con educadores. Yo me gusta cocinar y quiero trabajar en cocina. Y educadores hablar conmigo, este el curso muy, muy bueno.
1: Y es que gracias a este proyecto, Pilar, Abdalá tiene una nueva ilusión en la vida, convertirse en un gran cocinero.
3: En el futuro, yo cocinero muy, muy bueno y tengo nombre en el mundo.
1: Una promesa que le ha hecho incluso a su madre, ¿eh? Porque aunque ella sigue en Argelia, Abdalá mantiene contacto frecuente con la familia y les explica cada día todos los avances que hace en este curso de cocina.
0: Fíjate que además la comida argelina le puede dar un toque mediterráneo,
1: una fusión,
0: ¿no?
1: ¿Eh?
0: Por ejemplo, otro de los alumnos es Zakariyae Himit. Tiene 30 años, lleva 2 en Tortosa, conoció la escuela a través de un amigo de Marruecos, su país natal, que ya había hecho esta formación.
4: Yo también antes estoy pensando para hacer un curso como este. Y me gusta cocinar más y por esto entro aquí. A mí me gustan mucho salsas, Voy a hacer muchas salsas, como bechamel y salsa de carne. Y a mí me gusta aquí mucho, sí.
0: Oye, a estas horas da como hambre.
1: Qué hambre, ¿verdad, hombre? ¿Cómo se nota? Cada semana, ataviados con su chaquetilla profesional, su delantal, su gorro, zacarilla y el resto de sus compañeros escuchan atentamente las explicaciones de los profesores y se esfuerzan por aprender este oficio, porque todos tienen muy claro, Pilar, que esta formación es la llave para un futuro mejor.
4: Ahora estoy pensando cómo coger mucha experiencia. A mí todo de la vida de mí me gusta aprender muchas cosas y ahora de la cocina más, porque si tú vas a entrar en un curso como este, tú vas a gustar más de cocina. Más importante que estoy haciendo, que me gusta yo.
0: Fíjate, Gloria, ¿sabes por qué yo soy fan de la Fundación La Caixa?
1: ¿Por qué?
0: Pues por testimonios como estos, ¿no? Como el de Abdalá y Zacarilla, que reflejan pues esa importancia, ¿no?, que refleja la obra social de una fundación que realmente se preocupa por aquellos que somos vulnerables, pero por darles un futuro. O sea, es lo de enseñar, lo de dar un pescado cuando llegas con hambre, pero enseñar a pescar, ¿no? Uh-huh. La Fundación La Caixa cada año impulsa cerca de 40.000 oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad y además consigue que más de 9.000 jóvenes con dificultades para acceder a un empleo, hombre, pues puedan empezar a escribir su propia historia dentro de nuestro país o en sus países de origen. Qué importante es la formación.
1: Porque y alguien, es lo que se llevan, claro.
0: Claro, hay alguien que se preocupe por dártela. Gracias, Gloria.
1: A ti.
5: Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro. Impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
6: ¿Tienes algo que decir?
7: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
8: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
9: ¡Valorado!
8: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
9: ¡En España!
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Oye, que me paso por la semana de los ofertones del Corte Inglés. Llevo lavavajillas Finish Ultimate, que no queda y está con la segunda unidad al 80%. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. Bien, ¿no?
11: Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
12: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
13: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
14: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
15: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
16: Carglass cambia, Carglass repara.
17: Migdia.
18: COPE Catalunya i Andorra.
17: Estàs informat. Estàs escoltant
19: COPE Lleida
17: 97.4 FM.
20: Vas imposable, retencions, percentatges...
21: Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: A ver, voy a intentarlo otra vez.
2: Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
19: Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
2: Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
22: ¿Y quién dice esto?
23: Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
24: Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
25: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
26: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
27: Oye, tú no paras. Aquí se dice cul inquiet en Catalunya, un cap arriba para abajo, y pasión siempre está poniéndole pasión a todo lo que hace.
26: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
27: Mireu, jo quan llegeixo titulars que diuen el que ara us llegiré, la veritat és que em treu de polleguera. Com poden estar passant aquestes coses que passen?
26: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
28: Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
29: Sí, tu amor marcador es de lo que tenemos en juego.
30: Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
28: Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
30: Compatible con CarPlay y Android Auto.
26: COPE Lleida.
31: Migdia.
32: COPE Catalunya i Andorra.
31: Estàs informat.
33: Minut sobre 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. És el moment d'actualitzar la informació de serveis. I comencem per la meteo. Bé, ja s'ha acabat la broma, eh? Ja està, final. S'ha acabat la tonteria, s'ha acabat que si ara llueve, que si ara fa fresqueta, que si una bombolla d'aire fresca es despenja i ens fa la guir. Això ja s'ha acabat. Ara ja comencem en sèrio. Ara ja comencem en sèrio. Aquest dijous hem tingut un matí de ple sol absolutament i pràcticament a tot Catalunya, sense contestació. I aquesta tarda, 3:15 del mateix. Sol i algun núvol despistat pel Pirineu. Les temperatures disparadíssimes cap amunt i això no acaba perquè demà continuaran pujant. És a dir, quan posem el peu en divendres, demà divendres per la tarda, estarem parlant de temperatures ja pràcticament de preestiu o estiu directament, eh? Perquè demà divendres pel matí el que esperem és una pujada de temperatures, sobretot de les mínimes, pujaran molt i sol, sol. De fet, aquestes calorades faran que a primera hora del matí tinguem unes boires enganxades, sobretot cap a Costa Brava i Costa Daurada i sobretot cap al Delta, cap a Terres de l'Ebre. I aquesta és la fotografia que tindrem, eh? La tindrem demà pel matí, demà per la tarda igual alguna pluja s'escapa cap al Pirineu, però res important, i serà la tònica directament del cap de setmana. Sobretot amb boires, eh? Arran de costa sí que esperem boires a primeres hores del matí i fins i tot a la tarda, dissabte, eh? Va, que en parlarem d'això més endavant. Però ara és qüestió de saber com es circula per la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
34: Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general, parlem de calma en aquesta xarxa viària. És habitual a aquesta hora del matí-migdia. Només destacarem un parell de trams de l'autopista AP7 a l'altura de Castellbisbal. I teníem un accident en direcció sud. Ara els vehicles són al voral de la via, però encara hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a Castellbisbal i en sentit sud, en sentit Tarragona. A la mateixa via, un pèl més avall, a l'altura de Subirats, en aquest cas parlem d'unes obres, i en sentit nord, sentit Barcelona-Girona, aquí sí que hi ha un carril tallat al trànsit per aquestes obres, i això està provocant també aturades d'uns 2-3 quilòmetres entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, com et deia, en aquest cas a l'AP7, en sentit nord, sentit Barcelona. De moment, poca cosa més. A la resta de les principals carreteres autopistes catalanes, encara hi veiem circulació força tranquil·la.
33: Roger, moltes gràcies, que tinguis una molt bona tarda.
34: Igualment, a reveure.
33: L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
35: Què tal, José Miguel? Companys, m'alegro de veure'l. Eh?
33: Gràcies.
35: Bona tarda.
33: Jo també a tu. Sempre és un plaer parlar, veure't, José Luis. Bé, el Barça de sopar de fi de festa, eh?
35: Home,
33: molt bé, sopar de germanor, eh?
35: Sopar de germanor, sopar de companyonia, sopar d'homenatge. certa manera, també a Robert Lewandowski. Bueno, està bé que després d'una temporada on les coses li han sortit bé al Futbol Club Barcelona, doncs els nanos, el cos tècnic, la direcció esportiva, doncs tinguin, bueno, això, un moment per anar a sopar, per fer companyonia i per fer un brindis per lo bé que ha anat aquesta temporada i amb les expectatives de que la propera temporada vagi millor, jo, no?
33: Lewandowski marxa a un altre lloc? No, es retira.
35: Ja veurem. No, retirar-se no es retira.
33: No es retira.
35: Té diverses propostes sobre la taula. Igual no li fa el pes cap d'elles i acaba penjant les botes. Jo no ho crec. En tot cas, bueno, es parla d'un club europeu, es parla també d'ofertes de la Major League Soccer. En tot cas, el que ja se sap segur és que Lewandowski no lluirà el nou del Futbol Club Barcelona la propera temporada. S'havia parlat de João Pedro, els noms estan sobre la taula, i ahir, doncs, aprofitant l'avinentesa, doncs mira, com que Deco sortia del sopar i és el director esportiu del Barça, doncs li van preguntar pel perfil de davanter centre que busca el Barça per cobrir la sortida de Lewandowski.
0: No, però no és un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar que
1: cuando se... Pedro. Pedro te gusta, Deco.
0: No, pero no fui a ver.
3: Descartas totalmente. Descartas totalmente Julián Álvarez, ya lo descartamos.
0: No, pero ¿qué me estás contando? Si estamos a... No descartamos a nadie ni fichamos a nadie.
35: Titular fàcil. Deco no tanca la porta a l'arribada de Julián Álvarez.
33: Ja està, clar, això és fàcil, estava marcat, eh?
35: Ho reconec, eh? És el titular...
33: Deco no tanca la porta a Julián Álvarez, clar, vale, sí, vale. Sí.
35: És el titular fàcil, què vol que li digui.
33: No, però escolta'm, és clickbait, això, qualsevol persona, cliques i ho llegeixes.
35: Ja, però això del clickbait, escolti, si vostè després del clickbait no aporta algun tipus de substància...
33: O te n'adones que te l'han colat amb el clickbait.
35: Sí.
33: Perds credibilitat.
35: Sí, no. Les razones per les que... Està lesionado. Oh, no, clar, escolti, això, fins aquí arribo. No.
33: Vale, gràcies.
35: No, d'allò és que... Clar, no pot ser. O sea, no todo vale. No todo
33: correcte,
35: vale.
33: Estic d'acord.
35: El que passa és que el periodisme i els mitjans de comunicació han entrat en una dinàmica que potser ens hauríem de fer mirar una mica i hauríem de ser un pèl autocrítics i un pèl més rigorosos.
33: La dictadura del clic, se li diu això, eh?
35: Sí, bé. Sí, que, bueno, no li haig de dir res a vostè de la dictadura.
33: Si jo t'expliqués.
35: Bueno, li recordo, l'Espanyol té una carambola a cinc bandes, però no deixa de ser una carambola, que li portaria a disputar la Conference la propera temporada.
33: Sí, és que
35: tindria el seu
33: què. És increïble, això, eh?
35: Tindria el seu què que el pitjor equip amb diferència de la segona volta de la Lliga acabés disputant competició europea la propera temporada. Avui pas per sala de premsa després de l'entrenament d'un dels pesos pesants del mig camp blanc i blau. Edu Expósito, com ho veu això d'anar a Europa?
4: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y, lógicamente, nosotros el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
35: ¿Y si el Javier de Aro acaba posant l'himne de la Conference? Que no sé, em sembla que l'himne de la Conference és el mateix que el de l'Europa League, em sembla, eh? No estic segur, però bueno.
33: Cert, que ara trucaré al Javier de Aro.
35: Ah, sí?
33: Perquè vull a veure si demà parlo amb ell, demà o la setmana que ve, ens fa 5 cèntims perquè, no sé si ho sabeu, Javier de Aro va fer una promesa i va prometre, si l'Espanyol se salva, va subir a l'Angliru.
35: Trampa!
33: Que és
35: caminant porta... o en bici?
33: No, això és el que no sé. Per això vull parlar amb ell, perquè no ho tinc clar. I ho farà el proper dijous, dia 28, que aviam. Pujarà a l'Angliru. I vull parlar amb ell perquè m'expliqui aquestes promeses.
35: Aviam. Pujar a l'Angliru, ja sigui en bici...
33: Angliru, és? Angliru. He posat malament l'accent. Angliru.
35: Bueno, no sé si... em sembla que els estudiants li diuen Angliru. Però vaja, és l'Angliru. Pujar a l'Angliru, ja sigui caminant o en bici, no és moco de pavo.
33: No, per això, que no és qualsevol cosa,
35: durs, que hi ha, que tu pots dibuixar en un traçat de Vuelta a Espanya, busco un puerto duro, Angliru. Vale? Ara, també han de saber els nens i nenes que ens estan escoltant que Javier de Aro es manté en forma.
33: Sí, home.
35: Ha estat tradicionalment un runner.
33: Com es diu vulgarment, està mazao.
35: Està mazao. O sigui, no és allò de ara pujaré aquí a la creu de Montserrat i tal.
33: No.
35: Hi ha un... Aviam. Vale? No, no, però encantadíssim de que vostè parli amb el Javier de Aro. Mentretant, nosaltres què farem? Doncs posar el termòmetre a les penyes del Girona per veure com veuen ells el Girona-Elche, on recordem, si el Girona guanya es queda a primera i si no, baixa a segona divisió. Tenim el Barça femení de camí cap a Oslo. Recordem, dissabte, final de la Champions League Woman entre el Barça i l'Olympique Lyonnais. Nosaltres parlarem amb Rafael Navarro. Qui és Rafael Navarro? Doncs és un entrenador que va ser membre del cos tècnic de Jonathan Giraldez al Barça, membre del cos tècnic de Pere Romeu al Barça, Giraldez és ara l'entrenador de l'Olympique Lyonnais, i a més ara és el seleccionador femení suís. Doncs amb ell parlem d'aquest duel d'entrenadors que es coneixen com ens coneixem vostè i jo, no, millor,
33: millor
35: encara. En bàsquet, la penya s'ha assegurat el playoff després de la victòria a la pista de la Laguna Tenerife, i en poliesportiu, dues cosetes. Prèvia de la Copa del Rei de Futbol Sala, cap allà ha anat l'Edu Badia per veure com està el Barça, i a la Lliga de Waterpolo femení el Mataró colpeja primer en les seves semifinals, primera victòria 1-0 davant del Sabadell.
33: José Luis, moltes gràcies.
35: A vostè, senyor.
33: Com passen 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlarem de salaris. De salaris. Imagineu que la vostra empresa us proposa cobrar part del vostre salari en criptomonedes. Què diríeu? Que sí o que no? Doncs això és un fet i alguna empresa ho està fent. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Però abans ja sabeu, i ja heu vist clarament, perquè ho estem partant per totes bandes, que Securitas Direct és ara Verisur. I saps per què? Perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisur. Canvia només el nom, però és que continuaran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons i oferint un servei extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisur, la teva companyia de sempre més forta que mai.
5: Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
6: Andalucía ha hablado y lo ha hecho a todo volumen, con una participación que ha rozado el 65%. Son niveles no vistos desde hace 16 años. De lo que pasó ayer depende no solo el futuro inmediato de Andalucía, sino el de toda España.
7: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
5: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
8: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
9: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
8: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
9: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
8: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
10: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
11: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
12: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
13: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
14: Haz tu verano realidad con Travelplan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travelplan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
15: El Papa León nos ha dicho:
16: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás.
15: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharla en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
16: Alzad la mirada.
2: Migdia.
17: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
33: I ara la vostra empresa us proposa... Mireu, a part de la vostra nòmina, part d'aquesta nòmina la cobrareu en criptomonedes. No és una qüestió que m'estigui inventant, sinó que tot això, aquest pagament del salari part en tokens, que seria la paraula que definiria la part proporcional de les criptomonedes, està creixent en empreses internacionals. Aquí a Espanya la cosa no està tan clara, no? Per drets laborals, pel límit del salari en espècie, però seria possible, eh? Seria possible. Ara, això què significa? Volatilitat. És a dir, una criptomoneda igual val 100.000 que val 2. Això és així. En parlem d'això i del risc que comportaria el tema amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, que és professora de finances de la UOC. Elisabet, bon dia, benvinguda.
18: Hola, bon dia.
33: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, quina combinació, no? Més volàtil i perillosa. Almenys és la sensació que tinc, tenir criptomonedes a la nòmina, no?
18: És així, és volàtil i, evidentment, quan és tan volàtil, doncs el risc és molt gran i això significa perill. De dir què cobrarem al final, doncs no ho sabem, hi ha molta incertesa, perquè és el que té les criptodivises.
33: Clar, perquè igual es poden disparar com quedant absolutament en res, no?
18: Exacte, i a més, amb quina criptodivisa et poden arribar a pagar, no? Perquè potser sí que pot ser amb Bitcoin, però potser no. I clar, aquí està la gran problemàtica, i pot haver-hi també un conflicte d'interessos al darrere.
33: Clar, que hi hagi si és una criptomoneda, diguem-ne, estable, com seria el Bitcoin, per dir-ho d'alguna forma.
18: Dintre de totes les que hi ha.
33: Bé, quan dic estable, enteneu-me que vull dir, que no serà d'aquelles que desapareixeran de la nit al dia en principi. Bé, d'on surt aquesta idea, Elisabet? Per què es fa això?
18: Bueno, perquè cada vegada s'inventen més coses, més sistemes de formes de pagament, una mica, doncs, perquè així no suposa un cost tan important per l'empresa, un cost fixe, i és una manera de traslladar aquest cost o aquesta responsabilitat cap al treballador. I aquí, com que també hi ha molt desconeixement financer i falta molta educació financera, doncs en principi una cosa que pot cridar l'atenció, sobretot als joves, perquè a través de les xarxes socials hem vist que les criptodivises poden pujar molt de valor d'un dia per un altre, doncs també poden enganxar, no?, en aquesta promesa de dir, mira, doncs treballant les mateixes hores, potser el meu sou es pot arribar a multiplicar.
33: Però és acceptar una volatilitat importantíssima, no? És un risc elevadíssim, això, no?
18: I tant, perquè a més, aquí, al darrere d'això, hem d'entendre moltes coses. Per una banda, hem d'entendre una mica de finances, per entendre doncs, la implicació del risc, com funcionen aquestes monedes, en quins llocs es poden vendre, i després també el risc en si de la plataforma o el coneixement de la part més tecnològica, de dir, escolta'm, és que aquestes divises, si tu perds les claus, després no tens manera de recuperar-ho, no tens a ningú per dir jo tenia aquestes, divisa aquest bitcoin o el que sigui i ara no sé, ho he perdut perquè he perdut les contrasenyes i no sé com recuperar-ho. Llavors, hi ha no només el risc de per si de la volatilitat, que és la més coneguda, que veiem com canvia el preu, sinó que hi ha una sèrie de riscos inherents en la part de desconeixement tecnològic, de plataforma, de seguretat, etc, que clar, fa que potser aquests diners potser no els veuríem mai.
33: Carai, clar, i això davant d'Hisenda com es fa? Perquè tu tens un sou i pagues els teus impostos, IRPF, etcètera, etcètera, etcètera, però amb criptomonedes, això com cotitza?
18: Bé, la criptomoneda s'entén avui en dia com una inversió, tu has de declarar, si tens criptodivises, tu has de declarar la declaració de renda, has de dir tinc tant en criptodivises, i en el moment en què aquestes criptos tu les converteixes en euros, si hi ha hagut un guany, tu has de declarar aquest guany.
33: Carai.
18: Per tant, doncs pots arribar a tributar dues vegades, no? Depèn de com tu computin amb la nòmina i després, en el moment en què tu facis la reconversió de la divisa, de la criptodivisa en euros, si hi ha hagut un guany, doncs l'hauràs de computar. Mentre que si hi ha una pèrdua, si tu aquesta pèrdua tu no la pots compensar amb altres inversions, doncs no hi haurà manera de dir-li a Hisenda, ja, però em cobres pel guany, però no tinc manera de recuperar la pèrdua, que m'he quedat amb un sou menor. Aquí no, perquè s'entén com una inversió.
33: Clar, Elisabet, però hi ha una cosa que a mi... No ho sé, perquè tampoc sóc un expert en llei, però és legal això? És a dir, no sé si això els estatuts ho acaben entenent o com s'especifica això a la nòmina.
18: No, a veure, la llei el que diu és que la major part del sou ha de ser una retribució fixa, no pot ser una retribució variable. Per tant, queda una part reduïda. Crec que és al voltant del 25%, que només pot ser una retribució en espècies o una retribució variable. Però així i tot, almenys així, de moment és així en Espanya, no? Però així i tot hem de tenir en compte que, clar, que no podem planificar unes despeses fixes amb una part del sou variable. I aquí està el gran perill, perquè hem de tenir en compte que els sous tampoc del nostre país no són tan grans i que la majoria va per cobrir doncs, despeses fixes com el lloguer o la hipoteca, l'alimentació, els ministres, i això, quan ja sabem que pràcticament la meitat del sou es destina a precisament a l'habitatge, en alguns casos quan l'òptim hauria d'estar al voltant del 30%, doncs hi ha un problema gran. Uh-huh. Home, no hauria de ser acceptat, en principi.
33: Ja, ja, estic... En fi, és una qüestió més... Es pot dir més clar, però no més alt. O sigui, més alt, però no més clar, això volia dir. I ja per acabar, clar, quan parlem de tot això, de les criptomonedes, això té futur? És a dir, aquesta combinació, tu com ho veus? Perquè jo veig molt agafat amb pinces, això. Ho veig molt precari.
18: Jo, en el curt termini, no ho veig gens clar. A mi em costaria acceptar, hauria de ser una feina que tingués un bon sou fix amb el que puc comptar i la part del variable amb criptodivises, doncs com un mes a mes assumint tots els riscos que això pugui tenir. Si després a la llarga les criptodivises acaben estabilitzant-se i acaben doncs, aportant uns beneficis més clars, es podria arribar a acceptar. Però ara, per ara, en el curt termini, la volatilitat que té i la incertesa que té, doncs, i la falta de coneixement i d'educació financera que hi ha a la societat no penso que sigui una bona alternativa.
33: Només es falta i això, ja només es falta i això. Elisabet Ruiz Dotres, professora de finances de la UOC, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
18: Gràcies a vosaltres.
33: Sí, i això, a vosaltres, si us donen una pregunta com aquestes, què farien? Parlem, i tenim aquí el Guillem Castro, el nostre estudiant en pràctiques. Guillem, com estàs, company?
1: Bon dia.
33: Tu has anat al carrer a preguntar què faria la gent si li fessin aquesta pregunta.
1: Exacte, sí, començarem amb el Carlos. Ell ja inverteix pel seu compte en actius com el Bitcoin o Ethereum, però té molt clar que una cosa és la seva cartera personal i l'altra és la nòmina que li paga l'empresa.
19: No lo creo, porque no creo que mi jefe tenga la suficiente noción de saber en qué criptomoneda pagarme o... Bueno, no me veo convencido de eso. Preferiría que me dé el dinero y invertir yo mismo en lo que yo considere.
1: ¿Y tú, por ejemplo, tienes criptomonedas?
19: Sí, un poco de Bitcoin y Ethereum, más que nada. Alguna cosita más volátil, especulativa, pero más que nada esas que son las principales.
1: I després, aquesta por perdre el control sobre el valor del sou és el que mou també el Joan. Per ell, la nòmina tradicional és sinònim de tranquil·litat de saber exactament què cobrarà per la seva feina.
20: Yo no, yo todo en nómina. Por seguridad y porque sé dónde está y sé que no se puede invertir o no puede cambiar, sé que me están pagando lo que yo hago, en realidad.
33: Està bé, això, eh?
1: Sí, sí, sí.
33: Tu, la sensació que t'ha donat és que positiva, més gent que sí que no?
1: Sí, molta més gent que sí que no. Sí.
33: I tu què?
1: Jo també ho acceptaria.
33: Ho acceptaries.
1: Segurament en Bitcoin, que és la més segura i la més fiable, encara que ara està en mínims, però jo segurament acceptaria rebre un 40% en Bitcoin.
33: Gràcies, Guillem.
1: A tu.
33: Va, que de seguida parlarem d'un acte cultural que celebrarem demà.
21: A COPE Catalunya.
22: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
33: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
23: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
24: Migdia.
25: COPE Catalunya i Andorra.
24: Estàs informat.
33: Parlem de piano. Demà és el dia que posarà Barcelona pianos als carrers. Demà posarem pianos als carrers. En parlem, perquè demà s'omple Barcelona de pianos des de les 11 del matí fins les 8 del vespre a diferents punts de la ciutat. I no és la primera vegada que es fa precisament aquesta iniciativa. En parlem amb el senyor Nacho Gallardo, que és director general de la Fundació Occident, per parlar d'aquesta iniciativa. Nacho, bon dia, benvingut.
26: Bon dia, què tal?
33: Quants anys porteu amb això? Quantes edicions porteu? Perquè jo recordo unes quantes ja, no?
0: Sí, de fet, vam començar el 2012 a Madrid i l'any següent ja vam venir a Barcelona. Inicialment la fèiem sempre, organitzàvem aquesta acció sempre a Passeig de Gràcia, i ja des de fa un parell d'anys hem deslocalitzat, diguéssim, hem descentralitzat més o menys l'acció per dur-la a terme bueno, entre Consell de Cent, Passeig Sant Joan, una mica altres llocs també cèntrics de la ciutat, però no tan turístics, per així dir-ho.
33: D'acord. Bé, d'entrada, per què es va començar a fer això?
0: Mira, es va començar, més enllà del que has dit dels selfies, de que la gent es pogués fer selfies, que potser...
33: És que la majoria no ens farem això, eh? No ens enganyem que a mi se'm posa al costat d'un piano em faré un selfie. Vull dir, perquè no tinc ni idea de tocar el piano.
0: Però mira, precisament aquesta acció, entre altres coses, el que vol és apropar la música a tothom i que tothom s'atreveixi. Tu també bé has dit que tocar un piano no és fàcil.
33: No.
0: Però a cada un dels 10 pianos que hi haurà, hi ha un dinamitzador, un professor, per així dir-ho, que convidarà a tothom, els que en sàpiguen, òbviament, a que el toquin, i els que no en saben, i per exemple pot ser la seva primera vegada, a que s'asseguin amb ell i a quatre mans toquin una mica de melodia i a lo millor vés a saber si neixen inspiracions musicals a gent que ara sembla o es pensa que tenen els dits de ciment, no?
33: En sèrio? Llavors... Jo sóc d'aquestes persones. M'estàs dient que si sé callar podré agafar alguna noció petitona?
0: És un dels objectius, de veritat, és un dels objectius de l'acció. És apropar-ho a tothom, baixar la música al carrer, que al final és on neix, desmitificar una mica els pianos de cua i de gran cua, perquè hi haurà pianos de gran cua, aquest imaginari popular que sempre doncs, només estan en grans auditoris, en grans teatres, baixar-ho al carrer, però a més popularitzar-ho, o sigui, que tothom que vulgui es vulgui apropar a un piano, que també és un instrument doncs, una mica doncs, elitista, no tothom pot tenir les possibilitats de tocar un piano de cua, però això, baixar-ho a tothom i que gent que en sàpiga doncs, ho gaudeixi, encara més, òbviament, perquè pot tocar un piano en un escenari únic, però gent que no en sàpiga i que no tingui cap noció pugui iniciar-se.
33: Quin paper juga Maria Canals en tot això?
0: Bueno, doncs coorganitzem. De fet, nosaltres com a Fundació Occident patrocinem el primer premi del concurs internacional Maria Canals, que és el concurs d'Agà dels concursos musicals a Espanya. És un curs de piano per joves talents internacionals. I arrel d'això, parlant amb el Jordi Vivancos, amb el seu director, pues això, volíem desmitificar-ho o deslocalitzar-ho de, pues, el Gran Palau de la Música Catalana o del Liceu i dir, pues, baixem això al carrer. I xerrant, així amb una xerrada de cafè, pues, vam dir, intentem-ho fer. Baixem els pianos al carrer. I des d'aleshores pues, organitzem aquesta acció.
33: Serà demà, de 11 del matí a 8 del vespre i escolta'm, cal reservar? És a dir, si jo vaig que surto de la ràdio, quan plegui em trobo un piano, puc esperar allà a tocar o cal reservar? Com va?
0: No cal reservar, està obert a tothom que passi, els despistats, diguéssim, que s'ho trobin o els que ho vagin a buscar. Simplement és això, sobretot per la tarda, pel matí, hi van a escoles, l'acció és una mica més divulgativa, i per la tarda sí que, sent divendres a la tarda, previ de pont o de cap de setmana llarg a Barcelona, doncs hi haurà molta gent. Allà sí que els dinamitzadors, els mateixos dinamitzadors que he comentat abans, que ens convidaran a participar, ells mateixos estan gestionant, diguéssim, la cua, per així dir-ho, i simplement pues, hi haurà que fer uns minutets de cua si hi ha molta gent, no? Però no cal reservar. I sí que s'ha fet un recorregut que sigui caminable al llarg dels 10 pianos, no?
33: D'acord.
0: Des de l'Arc de Triomf fins a Consell d'Ensenys Enric Granados, pues que tu puguis anar caminant als 10 pianos i si no estàs a un vas a l'altre o fins i tot pots arribar a tocar els 10.
33: Hi ha alguna anècdota que t'hagi impressionat especialment d'això, Nacho?
0: Sí que hi havia una noia invident galesa que estava d'Erasmus aquí a Barcelona, un dels anys que vam fer a Barcelona, que tenia un talent brutal, però que tenia una timidesa extrema,
33: sí.
0: Suposo que donada per les seves circumstàncies, però que en canvi asseia al piano i la seva expressivitat canviava però al 200% i era un espectacle. I ens hem trobat de tot, pues, gent que ha demanat matrimoni, una persona sense braços per una discapacitat de naixement que tocava el piano amb els peus, que era un espectacle. Bueno, és una acció molt, molt, molt diversa, que no només viu, perquè també en l'imaginari popular tenim el piano de cua com a clàssica, com a interpretar clàssica,
33: sí.
0: I no... els estils musicals són molt diversos, la gent que s'asseu a tocar és molt diversa i trenca una mica també aquests esquemes, no?
33: Doncs gaudirem ja demà divendres des de les 11 del matí fins les 8 del vespre d'aquesta Barcelona que s'omplirà de pianos. Senyor Nacho Gallardo, director general de la Fundació Occident, escolta, moltíssimes gràcies per les xerrades, explicacions, molt amable.
0: I quedes convidat, tu i tothom, a seure a tocar el piano.
33: Sí, sí, no, a més que no tinc ni idea, o sigui, anirà molt bé amb el professor. Barcelona s'omple de pianos. Està molt bé per acabar tot això. Estem a punt d'arribar a les dues. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a trobar a la nostra web Cope Catalunya, la nostra i de tota la xarxa. Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, rebint l'abraçada i la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.

0: Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria.
1: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
2: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
3: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
2: Kiwis Spring.
3: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
2: Todo claro. Todo en un kiwi.
3: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
2: Kiwis Spring. Cargados de nutrientes.
4: Spring. ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
5: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
6: Parece sencillo, pero se tarda meses.
5: ¿Cómo?
6: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
7: ADE Tecnológico, nutrición y dietética, marketing y comunicación, educación infantil y primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online en el campus universitario más grande de España.
8: Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
9: Pilar García de la Granja.
10: Mediodía COPE.
11: COPE Cataluña y Andorra.
12: Estàs informat.
13: És la millor setmana política de Salvador Illa des de l'agost del 2024, quan va ser investit a president de la Generalitat. Setmana calculada. Diumenge, eleccions a Andalusia. Dilluns, presentació del tren orbital. Dimarts, signatura amb Junqueras. Dimecres, comissió bilateral amb el govern central. Avui, signatura amb els comuns. I demà, convocatòria extraordinària del Consell Executiu, on s'aprovaran els pressupostos i s'iniciarà el tràmit parlamentari. A mitjans de juliol, el Parlament de Catalunya, amb els vots de PSC, Esquerra i Comuns, aprovarà un pressupost de 49.524 milions d'euros. L'últim pressupost del govern de la Generalitat data del 2023. Va ser de 41.025 milions. Per tant, l'augment, atenció a la xifra, és de 9.126 milions d'euros, és a dir, un creixement del 22%. S'ha de tenir en compte una derivada. L'ingrés via impostos, tant del govern central com del govern de la Generalitat, és de rècord. Bon dia, sóc Sergi Tor, i què representa políticament aquest acord? Primer, per Illa i PSC, garantia de continuïtat fins mínim el maig del 2028, quan el calendari marque eleccions a Catalunya. Segon, es consolida encara més el tripartit d'esquerres. Curiós, fa 2 anys els comuns donaven la estocada a Pere Aragonès pel Hard Rock. Fa 2 anys que ja no es parla d'aquest projecte. Es solidifica la política de blocs ideològics, esquerra-dreta, i el bloc territorial independentista queda anul·lat i oblidat. Esquerra, tot i el seu paper subordinat, alineada amb socialistes i comuns. Qui millor ho explica tot això és la pròpia consellera d'Economia, Alicia Romero.
14: I és cert que aquesta llei ens dona estabilitat i sobretot dona estabilitat també a les forces de la investidura, no? Que és, per tant, jo crec que en aquest sentit que sí, que jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no?
13: Tercer, Junts per Catalunya, des de que va voler i és el portador de l'estelada, la seva pèrdua de poder polític és absoluta. Es redueix a la Diputació de Girona i alcaldies de ciutats importants com Sant Cugat, a Figueres, Vic, Olot, Igualada, Valls, Banyoles i altres localitats més petites. I 14 dels 40 consells comarcals que hi ha a Catalunya. I res més. Aquest és el poder de Junts, que a més té una amenaça política real. Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que segons totes les enquestes mossegue gran part del electorat natural de Junts. Quart, Partit Popular. La fermesa d'Alejandro Fernández li otorga estabilitat. Té dos objectius clars. Primer, Feijó, per arribar a la Moncloa, necessita un Partit Popular català fort, que li aporte diputats. És clau. I a Catalunya, la solidificació del tripartit d'esquerres i de l'independentisme i recent de Junts li dona un espai. El que consideren que hi ha una pressió fiscal brutal i que el repartiment de l'esquerra és arbitrari i ideològic, i els que volen una Catalunya amb Espanya i, per tant, amb Europa. Amb Vox a Catalunya consolidat amb el seu nínxol de vots, el repte del Partit Popular és ampliar els sectors de la societat catalana que optin per la seva proposta. I avui és el dia dels comuns. Dins d'aquest pacte del tripartit d'esquerres, avui la fotografia és pels comuns, que ja han dit quina ha estat la seva aportació als pressupostos. 2.500 milions d'euros en matèria d'habitatge. 1.200 milions amb un pla de barris, perquè els barris es cauen a trossos, és cert, de 120 municipis de Catalunya. I una nova normativa. La norma que canviarà els locals buits per habitatges protegits. Això és el que ven hores d'ara Jessica Albiach com la seva aportació als pressupostos de la Generalitat, del govern de la Generalitat, que ja són una realitat. I aquest acord arriba amb els professors al carrer. Avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Es tanca el cercle de les vagues territorialitzades. A partir de demà no n'hi ha. Es tornarà a reiniciar el pròxim dimecres, si no hi ha abans un acord previ. Però hi ha dos sons que són perfectament significatius de l'actual realitat de la situació de la educació. Primer, el so que ens arriba des de Tarragona. Avui hi ha hagut dificultats per circular per Tarragona, el tall de professors que hi ha hagut anteriorment en altres ciutats, i Noé Muñiz explica, des de Tarragona, Ustecstec, que la pressió, que els talls de carretera i que les vagues donen resultat.
10: La gent es va cansant, però el missatge que volem transmetre és que les vagues, la mobilització funciona, perquè és gràcies a això que la consellera està negociant, és gràcies a això que hem arrencat el compromís de negociar diferents dies. Per tant, no tenim encara res en concret, no tenim un acord, evidentment, però la negociació, la pressió, perdó, funciona.
13: La pressió funciona. Avui a les 5 de la tarda, nova taula sectorial. Ahir reunió durant 3 hores. Se van començar a arribar a acords, però falta l'acord definitiu. Quin és? L'acord salarial, que avui es debatrà amb aquesta nova taula sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'Ustecstec, ho planteja d'una manera clara i rotunda.
12: Doncs una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això Ustec presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
13: Doncs aquesta és la clau de la taula sectorial novament d'aquesta tarda. L'increment salarial. Hores d'ara, sota el braç, la Conselleria d'Educació ja disposa del pressupost. Serà aprovat al juliol, però el pacte ja és definitiu. Per tant, disposa de 9.000 milions més respecte al 2023. És cert que l'any passat se va governar amb ampliacions de crèdit, unes ampliacions que sumades sumen 4.500 milions d'euros. Però em sembla que l'acord podria ser pròxim. Avui a Tarragona es tanca el cercle de les vagues territorialitzades i la negociació pot durar avui o també els pròxims dies. Un dels punts que han estat damunt de la taula és el punt de conflicte de la manca de recursos per l'escola inclusiva. Professors i entitats denuncien que molts centres no disposen de prous especialistes, personal de suport, ni temps de coordinació per atendre adequadament la diversitat que hi ha actualment a les aules de Catalunya. Mar Puerto, quina és la demanda per l'escola inclusiva?
15: Doncs el principal punt de conflicte és la manca de recursos. Professionals i entitats denuncien que molts centres no disposen de prou especialistes, personal de suport ni temps de coordinació per atendre adequadament la diversitat dins les aules. Andreu Navarra, portaveu de professors de secundària a ESPEC, diu que la inclusió és una necessitat.
16: La inclusió és una necessitat democràtica totalment legítima i qui negui la necessitat, el valor de la inclusió, és un psicòpata i és que gairebé un feixista. Vull dir, això ha de quedar clar, nosaltres no estem contra la inclusió. Ara, aquesta inclusió ha de ser real. El que no pot passar és que s'abandoni alumnat vulnerable a una ordinària sense cap mena de recurs, sense cap mena de retallant especialistes i que tots aquests menors quedin desatesos, no?
15: I per entendre-ho millor, doncs t'explico que l'Escola Inclusiva a Catalunya és el model educatiu que busca escolaritzar tots els alumnes, també els que tenen necessitats educatives especials o discapacitats dins l'escola ordinària amb els suports necessaris. Aquest model es basa en el Decret d'Educació Inclusiva aprovat el 2017, que plantejava reduir la segregació i garantir una educació més equitativa. Ara bé, el desplegament del model continua encara avui generant un fort debat entre famílies, docents, sindicats i administració.
16: L'experiència no està sent bona. Els 10 anys que portem de decret inclusiva són un desastre. Llavors, si hi ha situacions extremes per part de l'alumnat, si hi ha situacions desagradables i extremes que afecten el professorat, per què no canviem aquesta legislació?
17: Clar.
16: Per què no la fem raonable, que funcioni, híbrida, flexible, amb criteris família a família, cas a cas, i no directament aquí un decretazo i que tot passi a ser una altra cosa i es genera una disrupció caòtica, no? Que és el que tenim ara al sistema.
15: Per tant, un model d'escola que continua generant una forta polèmica i que perjudica sobretot a qui ho pateix en primera persona, famílies i infants.
13: Gràcies, Mar. Anem a serveis. Calor i més calor. No hi ha més. Domini del sol. Temperatures actuals a les capitals catalanes que ja radiografien perfectament la situació amb aquest migdia del dijous. Tarragona i Barcelona 24 graus. Girona 27. Lleida, atenció, ja arriba a 30 graus. I això que la capital lleidatana ja ha preparat 14 tones de cargols a partir de l'aplec d'aquest cap de setmana amb fortíssima calor. Andorra, hores d'ara, 22 graus. Les temperatures aniran en augment a primera hora de la tarda. Cap al trànsit. Hi ha hagut incidències matinals aquest matí per diversos accidents. Com s'està circulant hores d'ara aquest migdia? Roger Serra, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Aquesta hora el més destacat és un tall que tenim a l'autovia A2, a l'altura de Belllloc d'Urgell, en sentit Lleida, per incendi de vegetació en una zona propera. Es fan desviaments per la sortida 477, com us dèiem, en sentit Lleida, en aquesta autovia A2. Per tant, tallada en aquest punt a Belllloc d'Urgell a causa d'incendi de vegetació proper a la zona. A més, a l'autopista AP7, a l'altura de Castellbisbal, un carril tallat en direcció sud, sentit Tarragona, és a causa d'un vehicle avariat. Hi ha aturades destacades ara de més de 4-5 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Castellbisbal, sentit sud, com us deia, un vehicle avariat que provoca aturades de més de 5 quilòmetres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: COPE Catalunya i Andorra.
19: Estàs informat.
13: Barcelona ja escalfa motors per a una de les visites més esperades de les últimes dècades. A setmana i mitja per l'arribada del Papa Lleó XIV. A Catalunya, 9, 10 i 11 de juny. Un dels actes principals, tots tenen importància, però aquest també és un dels actes principals, és el dia 10 de juny, la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, amb un acte multitudinari que reunirà a 8.000 persones entre l'interior i l'exterior del temple. L'acte servirà per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte català Gaudí i culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist, acabada aquest any i que amb 172 metres i mig d'alçada converteix la basílica en el temple cristià més alt del món, Yolanda Canales.
20: La cerimònia tindrà dues parts. Primer, el papa presidirà una eucaristia a l'interior de la basílica i després sortirà davant la façana del naixement per beneir la Torre de Jesucrist en un acte que els responsables del temple defineixen com a molt senzill i humil. No han volgut donar més detalls per no espatllar la sorpresa. Durant aquest moment s'il·luminaran també tant la Torre de Jesucrist com la de Maria. El director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ha explicat que l'objectiu és que la ciutadania de Barcelona tingui una participació activa. Per això s'han repartit 1.200 invitacions entre les parròquies de Barcelona per assistir a la missa a l'interior i 3.000 més per seguir l'acte des de l'exterior, a la plaça Gaudí, on s'instal·laran pantalles gegants.
17: És important remarcar la presència de ciutadans de la ciutat de Barcelona, tant en l'interior com en l'exterior de la Sagrada Família. En l'interior s'han repartit a través de les parròquies 1.200 invitacions per poder acudir a lo que és la missa, i en l'exterior s'han repartit també a les parròquies 3.000 invitacions perquè sean repartides també entre els ciutadans. Per tant, de l'aforo total de 8.000 persones, 4.000 persones seran ciutadans de la ciutat de Barcelona.
20: En total, doncs, hi haurà unes 8.000 persones seguint la cerimònia, 4.000 dins la basílica i 4.000 més fora. A l'interior també hi haurà una important representació institucional i eclesiàstica. Està confirmada la presència dels reis, del president del govern, Pedro Sánchez, i de la Generalitat, Salvador Illa, així com d'uns 200 bisbes i cardenals arribats de diferents països. La celebració, com no, també ha despertat una gran expectació mediàtica. De moment, ja han demanat acreditació uns 1.600 periodistes d'arreu del món. I què suposarà aquest esdeveniment? Doncs repetir les mateixes emocions de la visita de Benet XVI, segons explicava Xavier Martínez.
17: El 10 de junio de 2026 vamos a vivir algo parecido a lo que vivimos en el 2010, ¿no? Si en aquella oportunidad el mundo pudo descubrir el interior de la Sagrada Familia, en junio el mundo podrá descubrir las torres de la Sagrada Familia, ¿no? Y por tanto creo que vamos a vivir con mucha emoción y que va a ser otro recuerdo que nunca más se nos olvidará de nuestra memoria, ¿no?
20: Els responsables de la Sagrada Família també han deixat clar que tots els actes del centenari de Gaudí, inclòs aquesta visita papal, es finançaran íntegrament amb aportacions d'empreses col·laboradores i tindran un cost global de 3,2 milions d'euros. I no, el papa no pujarà a la Torre de Jesucrist, entre altres coses, perquè ningú no ho podrà fer fins al 2028. Des de la Basílica també són conscients que la visita de Lleó XIV generarà una gran expectació i diuen que l'Ajuntament està estudiant quina ha de ser la mobilitat aquell dia i ordenar el públic.
13: Gràcies, Yolanda. Canviem d'arguments informatius. Atenció amb aquesta xifra que també alarma. Anar a treballar a Catalunya s'està convertint malauradament en una activitat de risc, perquè les dades oficials ens plantegen un escenari dramàtic. 81 persones, sí, 81, han perdut la vida a la feina durant l'any passat. I aquest any, 26, amb el que portem de 5 mesos, el degoteig de caigudes, accidents in itinere i altres incidències és continu, malauradament. Respecte a les xifres de l'any passat, aquestes 81 persones mortes significa un increment del 19% respecte a l'any anterior i Catalunya és la comunitat amb una mortalitat laboral més gran de tota Espanya. Però el que és realment greu és que darrere d'aquestes xifres no hi ha únicament la mala sort, l'accident inevitable, sinó que hi ha negligències i protocols de seguretat a què han fallat. Ricard Álvarez, bona tarda.
19: Què tal, Sergi? Bona tarda.
13: Què és el que està passant, Ricard, exactament?
19: Doncs mira que 30 anys després de l'aprovació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les morts als centres de treball continuen tenint les mateixes causes de sempre: caigudes en alçada, cops de calor o atrapaments. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, la Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres a Catalunya, ha explicat que són tragèdies que es podrien evitar de forma senzilla perquè la tecnologia i el coneixement existeixen, però topen directament amb la falta de voluntat del teixit empresarial per invertir en la seguretat dels seus treballadors.
21: I si no es fa és perquè no es vol fer inversions en això i perquè, bueno, es menysprea d'alguna manera la salut i la vida de les persones treballadores. No hi ha una altra explicació, no? És una qüestió de coneixement, és una qüestió de voler fer-ho.
19: El gran problema actual és la despersonalització de la seguretat. La gran majoria de les companyies catalanes prefereixen desviar aquesta obligació legal cap a serveis de prevenció aliens, un sistema d'externalització que el mateix mercat ha convertit en una fàbrica de burocràcia i paper repetitiu, buits de prevenció real sobre el terreny.
21: És a dir, repeteixen les avaluacions de riscos, els plans de prevenció d'una empresa a una altra, i amb això cobren.
19: Ja.
21: Per tant, aquesta burocràcia, en bona part, està generada pel mercat.
19: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamen per això un canvi normatiu urgent que acabi amb la impunitat, endureixi les sancions i multipliqui unes inspeccions de treball que ara mateix es veuen incapaces de frenar la sagnia.
13: Sí, una sagnia, una dada inassumible, una dada perillosa. Gràcies, Ricard. Bon migdia.
19: Bon migdia, Sergi.
13: I saludem aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra a Anna Corres, que és presidenta de la plataforma 28 d'abril Stop Accidents. Evidentment estem davant d'una xifra inassumible i volem veure què és el que es pot fer per reduir aquesta mortalitat. Anna, benvinguda al migdia de COPE Catalunya.
0: Buenos días, muchas gracias.
13: Estamos hablando de una epidemia, porque cuando se... Hay la cifra global, por ejemplo, el año pasado... 81 personas fallecidas solo en Cataluña, observamos que la cifra es muy alta. A veces un caso detrás de otro nos impide ver la magnitud del problema. Si yo hablo de epidemia, ¿es una exageración o no?
0: Bueno, epidemia o como se le quiera llamar, pero desde luego son cifras que no son tolerables y que detrás de cada cifra hay una persona que se accidenta y toda una familia que se accidenta, que fallece, que enferma en su trabajo y todo un entorno que le cambia la vida por completo.
13: Con el impulso de la prevención de los riesgos laborales, ¿por qué todavía tenemos encima de la mesa estas cifras que, como tú muy bien dices, Ana, son inasumibles?
0: Pues nosotros como víctimas... realmente sí que conocemos nuestros casos particulares, conocemos cómo trabajan las personas. Nosotros somos, sobre todo, nuestra asociación es de víctimas de personas que han fallecido en sus trabajos. Hemos perdido a nuestros hijos, a nuestros padres en algunos casos. Entonces, nosotros lo que hemos visto es una falta total de cultura preventiva, una manera de trabajar. Es más la cultura del exceso, correr mucho, producir y no evaluar riesgos.
13: Y no se cambia esta manera, es decir, acabas de hacer tu diagnóstico perfecto, pero no hay tratamiento a este diagnóstico todavía.
0: Por supuesto que hay tratamiento, es una manera distinta de enfocar el trabajo. Yo creo que es algo global y contextual de nuestro tiempo que se... Los trabajos, o sea, la finalidad del trabajo es la producción o el sacar ese trabajo y las personas actuamos como recursos humanos se nos llama. Y realmente la finalidad es cada trabajador, la vida de cada trabajador. Entonces los riesgos deberían de estar evaluados y minimizados hasta eliminarse. Y sí que es cierto que la ley de prevención y la cultura que se inició hace ya décadas de prevención de riesgos laborales iba en ese camino, pero por el camino creo que nos hemos perdido.
13: Hablas de que por el camino nos hemos perdido. Hay un dato que invita a la reflexión y es que la Inspección de Trabajo del Gobierno de la Generalitat constata que el 89% de accidentes mortales en Cataluña fallaron los protocolos de empresa. Es decir, este es el dato que... ¿Invita a que haya una revisión de estos protocolos o los protocolos están bien y no se están ejecutando?
0: Yo creo que también, por lo que hemos observado, las evaluaciones de riesgos, que serían esos protocolos, porque es evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, también se han, digamos, se han mercantilizado. Ahora tenemos muchas empresas que externalizan la prevención de riesgos a empresas de prevención ajenas, que hacen evaluaciones telefónicas, que tienen a un montón de trabajadores a cargo. Entonces, sí que vemos que sindicatos y entidades abogan porque se internalice la prevención en cada en cada empresa, no que se externalice a empresas de producción, o sea, de prevención ajenas, que al final buscan lo mismo, que es ganar dinero. Entonces, no es digamos su objetivo principal el realizar evaluaciones de riesgos bien hechas.
13: Ana, para finalizar, te pregunto un tema muy sensible. ¿Tú crees que la solución sería endurecer el Código Penal? Sé la circunstancia personal, evidentemente, de las víctimas. Sé que no se vuelve a recuperar a ese ser querido perdido por un accidente laboral. ¿Tú crees que esta es una vía de solución o no?
0: Pues a ver, endurecer las penas... Yo creo que más que endurecer las penas, es como por ejemplo en siniestralidad vial. Nadie entendería que no te multen por exceso de velocidad o que directamente, por ejemplo, no puedas pasar la ITV y puedas circular. En las empresas no hay ITVs para la maquinaria, para los equipos. Y luego, por ejemplo, pues eso, realmente las penas para cuando se incumplen las normas tampoco son, ya no digo ejemplarizantes, sino disuasorias. Entonces sí que empezaríamos por eso. Y luego está claro que los procedimientos penales, o sea, las penas por los trabajadores fallecidos, pues simplemente que se lleven a cabo los juicios y que se implementen pues lo que el Código Penal dice. Más que endurecer es aplicar un poco.
13: ¿Quizá aumentar la cuantía de multas?
0: Por supuesto. Desde luego en siniestralidad vial todos asumimos que es la manera. Y como ciudadanos entendemos y asumimos, si nos multan, que es la manera de que todos estemos mejor. Entonces, siniestralidad laboral debería de ser lo mismo.
13: ¿Y va a haber alguna petición al Congreso de los Diputados en esta vía? ¿O en la actualidad ves que el tramo es muy complicado?
0: Es muy complicado para nosotros. Nosotros estamos, como asociaciones de víctimas, estamos todavía en visibilizar y en concienciar. Y luego también en acompañar a las... porque es verdad que las personas que pasan por esto, las familias, quedan totalmente desamparadas. Acompañar, o sea, nosotros no recibimos subvenciones ni ayudas, pero simplemente el poder que sean atendidos por pues, las oficinas de las víctimas o por el organismo que corresponda, y acompañarles pues como personas que hemos pasado por eso y que todos estamos en que nadie más pase por esto.
13: No, perquè és terrible anar a treballar i morir. És a dir, és terrible. 81 persones van morir l'any passat a Catalunya únicament, i aquest any les xifres, com han dit, tampoc són bones. Ana Corres, presidenta de la plataforma 28 d'abril, t'agraeixo la seva presència, la teva amabilitat i les teves paraules aquí al migdia de COPE Catalunya. Gràcies, Anna. Bon migdia.
0: Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
13: Aviam si es pot resoldre aquest tema i aquestes xifres se poden reduir. També s'haurà de reduir un altre tema, les armes al carrer. Dissabte passat, un tirador, encara buscat per cert per la policia, va matar a Barcelona un home de mitjana edat. Ja vam informar aquí a COPE. No és un fet excepcional. Els sindicats de Mossos d'Esquadra alerten d'aquest perillós increment de les armes al carrer. I aquesta passada nit, tiroteig a Viladecans. Afortunadament, sense ferits. Què ha passat, Yolanda Bernal?
1: Els fets van tenir lloc als voltants de 9:45 del vespre, quan dos homes que estaven prenent un cafè a la terrassa del local van començar a discutir. Passada una estona, tots dos es van aixecar de la taula per continuar la discussió uns metres més enllà. I és en aquest moment, Sergi, quan un dels dos va treure una pistola i va disparar 2 trets a l'aire. Als pocs minuts van arribar els Mossos d'Esquadra, que van acordonar la zona, i quan van arribar al lloc dels fets, els sospitosos ja no hi eren i no hi van localitzar persones ferides. Amb tot, els efectius de la policia científica sí que van trobar diverses veïnes a la zona. L'augment d'armes al carrer preocupa a la policia catalana. L'any passat els tirotejos van augmentar un 35% respecte a l'any anterior i la mitjana a Catalunya és de 2 tirotejos a la setmana, superant els 90 incidents amb armes de foc i amb un total de 7 víctimes mortals.
13: Anem tot seguit a cap a publicitat i després parlem de les perspectives turístiques del Principat d'Andorra, que són molt bones, i de la mobilitat de bicicletes i de cotxes, aquí a migdia COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
2: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
3: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
22: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
23: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
22: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
23: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
22: Porque es la misma tecnología propia y exclusiva con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
24: Los audios mejor en por dos, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo llévate una televisión Kilay 4K Ultra HD de 55 pulgadas por 259 euros. Oferta disponible hasta el 1 de junio o fin de existencias en hipermercados y en elcampo.es.
25: En el campo sales ganando.
26: 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
27: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
28: Carglass cambia, Carglass repara.
29: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Paul Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses, del 21 de mayo al 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
11: COPE Catalunya i Andorra.
30: Estàs informat.
13: De cara a aquest estiu, el Principat d'Andorra aspira a allargar l'estada dels turistes amb dos condicionants: gastronomia d'alta muntanya i l'organització d'esdeveniments culturals. Catalunya continua liderant l'arribada de turistes al Principat d'Andorra en un any amb rècord de pernoctacions, Mar Puerto.
15: Sí, d'aquesta manera Andorra vol consolidar un model turístic basat en les experiències i en visitants que s'estiguin més dies al país, després de superar els 9,2 milions de visitants i els 12 milions de pernoctacions durant el 2025. El Principat aposta per potenciar la gastronomia d'alta muntanya i els esdeveniments culturals i esportius per continuar augmentant l'estada mitjana dels turistes. El director general d'Andorra Turisme, Vadim Budzaku, explica que no estan buscant volum, sinó moltes més experiències.
31: Bé, nosaltres principalment ara no estem buscant volum, estem buscant molt més experiències, busquem part de realment que estiguéssim en la línia de que realment un turista pot trobar Andorra. Òbviament, si estem fa 10, 12, 15 anys, el tema de pes, el turisme d'estiu era molt petit, i ara hi ha moltíssimes coses que tenen un enfoc molt important turísticament parlant, i que nosaltres cada vegada tenim una oferta molt més específica, molt més d'experiències en total.
15: En aquest context, l'any passat les pernoctacions van créixer un 13% respecte al 2024. Catalunya va continuar sent així la principal comunitat emissora de turistes durant l'estiu, amb el 57% dels visitants espanyols.
13: Gràcies, Samar. Pertany a una generació a la qual va quedar impactada, com dèiem, a nivell personal, per la visió de la pel·lícula italiana El ladrón de bicicletas. Quin far de plorar. I hores d'ara a Barcelona, i parlem de la capital catalana, s'estan robant moltes bicicletes. El punt crític es registra a plena llum del dia, entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit. I on se roben més bicicletes? Doncs als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, amb una alta afluència de turisme, i aquest oci facilita l'acció dels lladres, Guillem Castro.
4: L'estudi destaca que el 60% dels robatoris ocorren a la via pública, especialment en els ancoratges en una invertida o en el mobiliari urbà com tanques i senyals. Tanmateix, l'habitatge ja no és un refugi segur. Un 20% de les bicis desapareixen de l'interior d'aparcaments i un altre 20% de dins de domicilis o oficines. Clementine Suraut, coordinadora de l'estudi del BAC, diu que la prioritat per reduir els robatoris de bicicletes és construir aparcaments segurs.
5: L'aparcament de bicicletes hauria de ser ara una prioritat i no es prioritza, es fan molts carrils bicis, s'incrementa la infraestructura bicicleta, que està molt bé, però sense aparcament suficient, segur, però sobretot ja, només hi ha aparcament, seguirem tenint un problema amb robatoris molt important, perquè la gent ha de poder, per anar en bicicleta, ha de poder deixar la bicicleta quan arriba.
4: Fins 4 de cada 10 ciclistes habituals han patit un robatori, però molts opten per no anar a la policia. El motiu principal és la manca d'eines. Sense una fotografia o el número de vestidor apuntat, els propietaris senten que la denúncia no servirà per a res. Aquesta percepció d'impunitat generalitzada fa que la xifra oficial de 921 casos, que ja suposa una caiguda del 20% respecte a l'any anterior, sigui només una part de la realitat.
13: Gràcies, Guillem. Aquella pel·lícula era tremenda, eh? La bicicleta ho era tot. Sembla que ara fins i tot hi ha casos que no es denuncien. I el president de la Generalitat, eufòric amb el pacte de pressupostos, ha demanat avui als ciutadans comprar una bicicleta? No. El que ha demanat és que comprem un vehicle elèctric fet a Catalunya per tal d'enfortir el teixit industrial català. A més, el govern ha anunciat ajuts de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica, mentre el sector reclama mesures senzilles i estables que incentivin el mercat abans de l'arribada del nou pla estatal d'ajuts a l'estiu, Guillem.
4: Barcelona s'ha convertit aquest dijous en l'epicentre de l'estratègia automobilística amb una crida directa a la butxaca i a l'orgull industrial dels ciutadans. Des de la casa Cupra Raval, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat clar si els ciutadans han de comprar un cotxe que sigui elèctric i si pot ser fet a casa. Aquesta petició ha vingut acompanyada d'un compromís financer concret. El govern ha anunciat un paquet d'ajuts econòmics de 5 milions d'euros per a la innovació en el sector de l'automoció per als anys 2026 i 2027, gestionats a través de l'agència Acció. Durant la seva intervenció, Illa ha destacat la importància d'aquest acompanyament institucional.
6: Que des d'Acció, el company aquí, Jaume Baró, doncs posem també en marxa un paquet d'ajudes de 5 milions d'euros per la innovació en l'àmbit tecnològic en el sector d'automoció, no? Que seran per aquest any 26 i per l'any 27. I anirem fent més coses i anirem acompanyant el sector amb aquest diàleg fluid que tenim, no?
4: Per la seva banda, el conseller delegat de SEAT i Cupra, Marcus Haupt, ha posat l'accent en la necessitat que les polítiques estratègiques es tradueixin en facilitats reals per als compradors. Sobre el Pla Auto 2030, ha subratllat el següent.
7: El Plan Auto 2030 refuerza además nuestro sector para que siga siendo un pilar industrial y económico del país. Pero es imprescindible que se traduzca en medidas concretas y reales que impacten en sus decisiones en el momento de la decisión de la compra. Es lo que el mercado pedía, estabilidad, confianza y sencillez. Y todo ello priorizando los modelos eléctricos, económicos y sobre todo europeos.
4: L'objectiu final és clar, dotar la indústria de l'estabilitat necessària perquè la transició cap al vehicle elèctric sigui finalment una realitat quotidiana a les nostres carreteres.
11: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver.
10: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
11: Murprotec.
13: 9 minuts i arriba a Esports Cope amb Joan Batllori. Crec que avui amb olor a Champions, com ens agrada sempre la Champions. Joan Batllori, benvingut, bona tarda.
12: Bona tarda, Sergi. Sí, a Champions femenina, que tenim la final aquest dissabte i el Barça vola cap a Oslo d'aquí a mitja hora per disputar la setena final de la seva història en 8 anys. A l'Olímpic de Lió serà el rival. Acabem de conèixer la llista de convocades de les Blaugrana. Entra Irene Paredes, que continua entrenant-se al marge, i també Graham Hansen, la noruega, que acaba de rebre també l'alta mèdica. El Barça masculí el tenim entrenant-se també, però mig de festa, abans de tancar la Lliga aquest dissabte al camp del València, ahir sopar de celebració a Castelldefels i aquesta tarda a passar-ho bé amb la família a PortAventura. El Real Madrid, atenció, que els àrbitres han presentat denúncia davant del comitè de competició contra Florentino Pérez per les famoses declaracions en les que va afirmar que el Real Madrid li havien robat 7 lligues. Els serveis jurídics del Barça creuen també que es pot denunciar, la decisió final depèn de la Junta. A Girona, hores tenses abans que arribi la final per la permanència d'aquest dissabte davant de l'Elx. A l'Espanyol, Monchi ja treballa sobre el terreny. En bàsquet, el Joventut guanya la pista del Tenerife 98-100 i es classifica matemàticament pels play-offs de la Lliga CB. Àlex Márquez es perdrà els dos propers grans premis de MotoGP, els d'Itàlia i Hongria, i en waterpolo a la Lliga Femenina, avui el Sant Andreu pot ser el primer finalista si guanya la piscina del Terrassa. En l'altra semifinal disputat ahir, Mataró 13, Sabadell 6.
13: Molt variat el programa, aquí estem com oients. Joan, fins ara.
12: Gràcies, Sergi, que vagi bé.
13: Arriba Línia Cope, a les 3 l'inici amb Pilar García Muñiz, 3 i 5, amb tot el que ens ha dit i moltes coses més, Joan Batllori i Esports Cope Catalunya.
0: Línia Editorial.
1: Cadena Cope.
2: Uno de los aspectos más destacados del auto del juez Calama es la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Venezuela y el posible blanqueo de capitales opacos procedentes de la República Bolivariana. Zapatero aterrizó en ese país en diciembre de 2015 como observador para unas elecciones parlamentarias fraudulentas. Ahí comenzó su historia de relaciones con los responsables de ese régimen dictatorial que le convirtieron en uno de los mayores aliados internacionales del chavismo. Ahora se investiga si mientras Zapatero justificaba su frecuente presencia en Venezuela por razones humanitarias en la gestión de la liberación de presos políticos, se convertía en el líder de una estructura organizada y estable de tráfico de influencias. El expresidente del gobierno habría utilizado empresas tapadera para canalizar los pagos por los favores en negocios como el rescate de la aerolínea Plus Ultra o la compraventa de petróleo. La pregunta legítima es hasta qué punto Zapatero utilizaba su función de mediador político como tapadera para negocios ilícitos. Y lo que es más grave, hasta qué punto sus negocios han condicionado la errática política española sobre el régimen dictatorial de Venezuela y sobre el denominado Grupo de Puebla, que tuvo a Zapatero como uno de sus iniciadores y cuyo objetivo es blanquear a las dictaduras de izquierda de América Latina. De todo ello debe dar explicaciones Pedro Sánchez, que ha tenido en Zapatero a uno de sus principales valedores y sostenedores en esta legislatura.
8: Son las 3, las 2 en Canarias.
1: Pilar García Muñiz.
14: La tarde.
1: COPE. Estar informado.
8: El exministro José Luis Escrivá tendrá que dar explicaciones en el Senado por el caso Zapatero. Ha sido citado a petición del Partido Popular. También tendrá que responder preguntas la secretaria del expresidente del gobierno, Gertrudis Alcázar, secretaria desde hace muchísimos años de Zapatero, desde que este llegó a la Moncloa. Es una de las noticias de la mañana, pero el otro titular es el que ha dejado Víctor de Aldama en su declaración de hoy en la Audiencia Nacional. Aldama ha dicho en una causa que no tenía nada que ver con el caso del expresidente, que Zapatero solía utilizar teléfonos desechables como los del caso Coldo. Aunque hoy el juez Ismael Moreno le ha interrogado por las adjudicaciones de mascarillas en Baleares y Canarias, y relacionado con eso también ha dejado un titular. Aldama ha desvinculado a Francina Armengol y a su gobierno balear del supuesto cobro de comisiones ilegales. Todo esto coincide además con el avance de la investigación sobre el expresidente del gobierno, imputado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra. De hecho, el juez José Luis Calama le sitúa en su auto como presunto líder de una estructura organizada de influencias. Por ahora, y antes de que el expresidente se siente ante el juez el próximo 2 de junio, la UDEF sigue analizando el material incautado esta semana en los registros llevados a cabo en su despacho oficial y en varias empresas vinculadas. La Policía Nacional, de hecho, ha realizado hoy un requerimiento de información a la empresa investigada por pagar a las hijas de Zapatero. Lo hacen porque durante el registro
3: que han llevado a cabo en la sede de esa empresa que se llama Inteligencia Prospectiva, no pudieron encontrar nada porque la oficina estaba en obras y sin personal. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, el ex dirigente del PNV, Iñaki Anasagasti, aseguraba que la situación, aunque todavía no hay sentencia, ya justificaría por sí misma una moción de censura.
14: El PNV fundamentalmente tiene una escala de valores que esto es inadmisible. Y además lo veníamos denunciando desde hace 15 años. A mí no me ha cogido nada de sorpresa, al PNV tampoco. Lógicamente, la moción de censura se tiene que presentar. La postura de Sánchez es una postura incomodísima. Puede pasar a la historia como un gran personaje que ha protegido el caso de corrupción, porque a mí me cuesta creer que Sánchez no supiera nada de los negocios de Zapatero.
3: Mientras tanto, desde sectores próximos al gobierno y desde parte de la izquierda se insiste en denunciar una supuesta persecución judicial, ese famoso lawfare. Ahí queda abierta una pregunta importante. ¿Existe realmente lawfare en España o el riesgo está precisamente en desacreditar a los jueces cada vez que una investigación afecta a dirigentes políticos? Más cosas, porque hoy la EMET, hace mucho calor, ¿eh?, y ha activado los primeros avisos por altas temperaturas de este año. En Badajoz, donde a esta hora están a unos 34 grados, no está nada mal, y también en Bilbao, donde han llegado a los 32. Y esto es solamente el principio. Según la Agencia Estatal de Meteorología, de cara a mañana viernes, podrían rozarse ya los 38 grados e incluso los 40 en zonas como Sevilla y la provincia de Badajoz, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo que es habitual por estas fechas. Pero el episodio no solamente se queda en estas horas centrales del día, sino que seguirá por la noche. Se esperan las primeras noches tropicales de la temporada en varias ciudades, con mínimas que no bajarán de los 20 grados, incluso en zonas del interior como Madrid. Un escenario que deja una sensación clara. El calor ha llegado antes de tiempo, con intensidad casi veraniega y con noches que van a empezar a darnos pocas treguas. Tiramisú de 440 metros acaba de entrar en el récord Guinness. Y eso nos ha hecho pensar en las barbaridades culinarias que todos hemos vivido alguna vez. Una paella para 40 personas, el bocata más grande que te has comido, una tortilla de 30 huevos, el abuelo que se comía 14 flanes así, haciendo así para adentro, Rosa.
16: Efectivamente.
3: Hoy hablamos con...
16: Yo soy mucho artista, yo, mi primo David empieza...
3: Oye, que nos mande una nota de voz tu primo David, y por favor, bueno, con los flanes.
16: Mi tío Ángel igual, ¿eh? Es que tengo varios en la familia de
3: me
16: esos.
3: Vale cualquiera de la familia. Bueno, ¿cuál es la mayor cantidad de comida que te has comido así de una tacada, Rosa? ¿Qué nos dicen los oyentes?
16: Bueno, lo que nos gusta comer en este país y las burradas que hacemos en cuanto nos juntamos cuatro amigos alrededor de una mesa. ¿Pero qué nos pasa en el cerebro cuando cruzamos la puerta del buffet libre?
17: Buenas tardes, gente. Yo entré en un buffet libre a mediodía y me echaron por la tarde. Dice, ay, que sea este tío, este ya es que no es rentable. Venga, un saludito.
16: Hay que echarlo, que esto no es rentable ya. Bueno, ¿qué es lo más grande que has cocinado o que has comido casi hasta el empacho? 607-15-0602.
18: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
19: Estàs informat.
12: Quina gana m'ha entrat. Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. El Barça femení vola cap a Oslo en uns minuts per disputar la setena final de la Champions de la seva història. Van 6 seguides. Ha aixecat 3 vegades la Copa i la de dissabte és el millor partit, la millor final de futbol de clubs femení que es pot veure entre l'actual dominador a Europa a les últimes temporades i l'equip que presenta un millor palmarès. L'Olympique de Lió és 8 vegades campió d'Europa i el seu nom, només pronunciar-lo, genera respecte. El Barça ha perdut jugadores importants les últimes temporades, però manté la majoria de les seves estrelles i al planter s'hi van afegint jugadores joves que mantenen el nivell. Diuen que les finals no es juguen, es guanyen, però abans de que es disputi, subratllem l'enorme mèrit que té ser-hi una temporada més. Doncs en uns minuts surt l'expedició cap a Oslo, a Irene Paredes, que continua entrenant-se al marge, i Graham Hansen, que ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la llista de convocades. De seguida arriba l'Edu Badí amb les novetats del partit i comentarem el duel de banquetes entre Pere Romeu i Jonathan Giraldez amb protagonista. El Barça masculí, mentretant, el tenim entrenant-se, però mig de festa ja, abans de tancar la Lliga, aquest dissabte al camp del València. I sopar de celebració a Castelldefels i aquesta tarda a passar-ho bé amb la família a PortAventura. Escoltarem a Deco, que ha parlat en clau Mercato, no ha donat massa pistes, la veritat. El Real Madrid, atenció, que els àrbitres han presentat denúncia davant del comitè de competició contra Florentino Pérez per les famoses declaracions en les que va afirmar que el Real Madrid li havien robat 7 lligues. Els serveis jurídics del Barça creuen que es pot denunciar, la decisió final depèn de la Junta. Hi ha novetat també en el cas Negreira. L'informe forense ha determinat que Enríquez Negreira ha empitjorat de la seva demència, pot patir Alzheimer i, per tant, no podrà afrontar un procediment judicial. A més, estem pendents de que Enrique Riquelme formalitzi avui el tràmit davant la Junta Electoral comunicant que es presenta a les eleccions a la presidència del Real Madrid, encara que fins dissabte no sabrem de manera definitiva si va endavant o no. A Girona, hores tenses abans que arribi la final per la permanència d'aquest dissabte de Vandellòs. Després pujarem també a Girona per veure com respira l'afició. A l'Espanyol, Monchi ja treballa sobre el terreny. En futbol internacional, l'Aston Villa guanya l'Europa League. 3-0 al Friburg, molt superior, és la cinquena Europa League per Unai Emery. I en clau mundial tenim d'aquest matí llista d'Alemanya, sense Ter Stegen i amb Neuer a la porteria. En bàsquet, el Joventut guanya la pista del Tenerife 98-100 i es classifica matemàticament pels play-offs de la Lliga CB. Àlex Márquez, és notícia també d'aquest matí, es perdrà els dos propers grans premis de MotoGP, Itàlia i Hongria. Ho ha fet oficial l'equip Gresini. I en waterpolo, a la Lliga Femenina, avui el Sant Andreu pot ser el primer finalista si guanya la piscina del Terrassa en l'altre semifinal disputat ahir Mataró 13-Sabadell 6. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia EsportsCope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, dels futbolistes cedits que té el Barça, a quin recuperaríeu? Recuperaríeu Ter Stegen al 14%, a Iñaki Peña l'1%, guanya Héctor Fort amb el 57% dels vots, Ansu Fati 28%. En clau espanyol, us demanem avui que voteu pel millor jugador de la temporada. Dimitrovic 20%, Expósito 5%, guanya Carlos Romero 70%, Quique García 5%. I en clau Girona us preguntem com esteu de cara a dissabte. Esteu optimistes al 90%, pessimistes al 10%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda EsportsCope.
0: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
19: Busca Cope y escríbenos.
20: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
21: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
20: ¿Pero parece tan fácil?
21: Ese es el secreto.
20: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
22: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
23: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.

0: Aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dijous amb la sintonia de la Champions femenina, que estem a dos dies ja per la gran final, dos dies pel partidàs que disputaran a l'Uleva a l'Estàdium d'Oslo, el Barça i l'Olímpic de Lió. La cita dissabte a les 6 de la tarda, Pere Romeu contra Jonathan Giraldez. Tenim aquí encara el que serà el nostre enviat especial a la cita, l'Edu Badia. Edu, hola, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: I l'equip que vola d'aquí a res, un quart d'hora, aproximadament, si surten amb puntualitat, i abans de volar hem conegut la llista de convocades al Barça.
1: Sí, comença el compte enrere. El conjunt de Pere Romeu viatja a Oslo en res, 15 minuts, i arriba a la capital noruega sobre les 7 de la tarda. Viatja amb tot el Barça per aconseguir la seva quarta Champions amb el president en funcions Rafa Juste a l'expedició, i a veure com arriba Irene Paredes a la final. Si ha entrat a la llista, com també Graham Hansen, més quatre del filial, però segueix amb el treball específic que apuntava Pere Romeu a principis d'aquesta setmana. És un dels dubtes de cara a la final contra l'Olímpic de Lió. Demà a la tarda, l'entrenament obert als mitjans, aquests 15 minuts oberts a la premsa, veurem com evoluciona la defensa blaugrana, perquè estem parlant d'una peça clau i amb molta experiència en aquest tipus de partits. També l'altra carpeta oberta és quin paper tindrà Aitana després de la seva lesió. Al marge de Paredes i d'Aitana, el Barça tindrà l'única baixa per lesió de Laia Alexandri, que acompanyarà a l'equip a Oslo. A partir d'aquí, una vegada ja a Noruega, demà ens agafarà al final del programa, 3:45, les rodes de premsa de Pere Romeu, Alexia i Graham Hansen. A 6:15 serà el torn de Jonathan Giraldez per part del conjunt francès, un Lió que perd una de les seves estrelles, la davantera francesa Diani, per lesió. I a partir de demà l'afició tindrà una fanzone per omplir de color la gran final d'Oslo, malgrat les dificultats per viatjar a Noruega.
0: Doncs demà podrem escoltar en directe la veu dels protagonistes ja des de, o de les protagonistes ja des d'Oslo, al tram final d'Esports Cope. Nosaltres el que farem ara és saludar a protagonista, Badia Productions. Tenim al telèfon el Rafael Navarro, que és ara mateix el seleccionador de Suïssa, però que ha estat al Barça, tècnic assistent de Pere Romeu i també de Jonathan Giraldez. Per tant, els coneix perfectament els dos, el tècnic del Barça i el tècnic de l'Olímpic de Lió. Rafael, hola, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Bona tarda, què tal estem? Tot bé?
2: Tot bé, tot perfecte.
0: Molt bé, t'enganxem aquí a Catalunya, però marxes de viatge aviat, no?
2: Sí, sí, sí. Seré a Oslo per presenciar la final, la gran final, i després també ja a partir de la setmana vinent ja seré per Suïssa preparant la pròxima concentració.
0: Molt bé. Estem davant d'una gran final, Rafael. Segurament la millor final que podríem viure, amb el morbo, evidentment, de l'enfrontament de banquetes entre Pere Romeu i Jonathan Giraldez, dos entrenadors que tu coneixes perfectament.
2: Sí, és una gran final. Jo crec que amb les dos, probablement les dues millors plantilles d'Europa i probablement del món, amb grans jugadores i també les banquetes amb grans entrenadors. Jo no focalitzaria tant cap

0: el seu model de joc, intentar ser protagonistes al joc, portar la iniciativa del partit. Per tant, veurem quin dels dos finalment es pot acabar imposant a l'altre. I evidentment durant el partit, en funció de les adaptacions que cadascun dels entrenadors facin, en funció dels matisos, no? Perquè al final estarem parlant de matisos, no parlarem tant, jo crec que no parlarem tant de pla de partit que sigui molt diferent al que és habitual. No crec que cap dels dos equips surti a defensar amb un bloc baix o que deixin de pressionar com fan habitualment, sinó que serà un matís, no? Potser serà, doncs, en lloc de pressionar amb l'interior, doncs, pressionar amb l'extrem, o en lloc de sortir més per una central, sortir més per l'altra, no? Doncs, en base a aquests petits matisos, doncs, veure com els dos entrenadors i els dos staff, perquè al final també es tracta d'una feina de tot el cos tècnic, de tot l'staff, com van interpretant el que va succeint i com van adaptant-se al joc, al partit.
1: Sí. Després, de vegades, Rafael, el futbol ens depara guions que no imaginàvem, però la sensació és que estarem davant d'un partit molt equilibrat i que es pot decidir per detalls, no?
0: Sí, la veritat és aquesta, la sensació és aquesta, que són dos molt bons equips i que probablement el partit es vagi decidint per petits detalls, com ja va passar amb l'última final, que va ser un partit molt, molt, molt igualat, l'última final a Bilbao entre aquests dos equips. Vam estar tot el partit, ja dic, molt igualat, primera part amb empat al final de la primera part, segona part amb 1-0 fins pràcticament l'últim instant del partit, per tant, ocasions pels dos equips, per tant, jo crec que sí, que el que jo crec que succeirà és que és el mateix, una mica el mateix, no? Un partit molt, molt igualat i que es podrà resoldre per detalls.
1: El Barça és el gran dominador a Europa les últimes temporades, ha estat present a les últimes 6 finals, amb 3 títols. L'Olímpic de Lió no el descobrirem ara, és l'equip que més Champions té d'Europa, té 8 Champions, però la pregunta és, el Barça ja el controlem perquè el veiem jugar sovint, Rafael, la pregunta és com està ara mateix l'Olímpic de Lió?
0: Bé, jo crec que l'Olímpic de Lió arriba també a un bon moment, ha fet unes bones semifinals, també a la Lliga, crec que ara l'últim partit que va jugar també va golejar, crec que va jugar contra el Nantes i va quedar 8-0, per tant, bé, arriba, ha guanyat la Copa de França, està a punt de guanyar la final ja també de la Lliga de França, que allí fan un playoff al final, i res, estan també a la final de Champions, per tant, un Lió que també el que està acostumat i el que ens ha acostumat a aquestes temporades també, que és un equip que està habitualment a totes les finals.
1: T'atreveixes a dir qui arriba millor?
0: No. Jo crec que una final ara mateix de 50-50, evidentment el meu desig, perquè forma part d'aquesta plantilla aquesta temporada, no? Vaig iniciar la temporada a l'equip, vaig estar més o menys un terç, no? de la temporada amb l'equip, per tant el meu desig és que sigui el Barça qui guanyi, però evidentment jo ho veig molt igualat, com ho veuria des de dins, des de fora pues, també una mica el mateix, no? Veig una final molt, molt disputada i molt igualada.
1: El Barça és llàstima, Rafael, que arriba amb algunes jugadores justetes, eh? Irene Paredes, Graham Hansen, l'Aitana sortint de lesió també.
0: Sí, sembla ser, evidentment no conec al 100% que és el seu estat físic en aquest moment, des de fora, no? O des que es pot llegir als mitjans, però sembla ser que arriba una miqueta més, o que aquests últims partits pues, no han pogut, com l'Airen, no? Que no pugui, o no va arribar a disputar minuts a la final de l'altre dia de Copa, però bé, jo crec que són jugadores de màxim nivell, molt competitives, també les tres les quals em comentes, jugadores molt competitives i que segur que faran tot el possible per ser a la final, per poder jugar a la final, i en cas de jugar-hi jo crec que ho donaran tot per oferir el seu millor rendiment.
1: Molt bé, i per últim un últim nom propi, el d'Alexia Putellas, Rafael, que com saps estem pendents del seu futur, encara no sabem si seguirà el Barça o no la propera temporada, i passi el que passi en el futur, és evident que serà una final molt especial per ella també.
0: Sí, evidentment és una jugadora molt important per a l'equip, per al club, és una jugadora que ho ha donat tot aquestes últimes temporades i que, com ha dit ella, està focalitzada en la final i segur que també ho donarà tot en aquesta final, i després ja veurem quina és la seva decisió, quins són els seus següents passos, però bé, és una jugadora que faci el que faci, ha de tenir el respecte de tothom, el respecte del club, el respecte de l'afició i de tots aquells que estem relacionats amb el món del futbol, perquè ho ha donat tot durant aquestes temporades i esperem que ho segueixi donant tot les pròximes i que pugui continuar, però s'ha guanyat el dret a una mica a decidir el que ja vulgui el seu futur i fer el que ja vulgui, perquè crec que és una jugadora que, com he dit, ho ha donat tot i s'ha buidat també pel Barça i ho està seguint fent, i que segur que el dissabte també ho farà.

0: i oferirà un gran rendiment durant la final.
1: Molt bé. Rafael Navarro, un plaer. Gràcies per atendre'ns i a gaudir de la final dissabte, eh? Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau. Edu, la Loto Romeu ja la farem demà des d'Oslo, però en fi, estem pendents d'aquestes coses, no? D'Irene, d'Aitana, de Graham Hansen, a veure si aquestes futbolistes poden estar o no a l'11, no?
2: Sí, les tres carpetes obertes que té el conjunt blaugrana, sobretot la d'Aitana, no? Perquè és una jugadora clau i en el seu paper jugaria, jo crec, que Serra Jordi. Vicky López encara no s'ha estrenat en una final de Champions. Per tant, tot apunta que si Aitana ja no surt a la roda de premsa prèvia, doncs és una bala que potser Pere Romeu gasta a la segona part.
1: Molt bé, demà ho parlem. Tu te'n vas amb la fresca demà al matí, no?
2: Sí, a les 6 del matí, via Amsterdam, i bueno, ja demanaré alguna recomanació de cara a la ciutat, ja després parlem de, tranquil·lament.
1: La ciutat molt guapa.
2: Sí, no?
1: té
2: bona pinta, no? Ciutat guapa, sí, sí.
1: Molt bona pinta.
2: Vale, Joan.
1: Òpera... Si vol, si pots veure el Grito de Munch.
2: Sí, m'han dit, no?, que també, bueno, l'hotel està a prop de... Hi ha un tramvia allà també, l'estadi està a prop, bueno, sembla que tot pinta rodó, i a veure si tornem
1: amb la copa.
2: Aquesta quarta Champions del Barça.
1: Gran ciutat per una gran final. 3 i 20, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
3: La imatge del dia.
4: La imatge del dia. Les noies del primer equip del Barça que estan a punt d'enlairar-se cap a la capital de Noruega en vol charter. Està previst arribar cap a les 7 de la tarda a l'aeroport Oslo Gardermoen amb una temperatura de 14 graus i pluja. Per dissabte la temperatura serà d'entre 9 i 19 graus i sembla que cel clar. El Barça juga dissabte a l'estadi Ullevall, la seva 6a final de Champions consecutiva, i serà la quarta contra l'Olympic Lyonnais amb un balanç de 2 derrotes i una victòria del Barça fa 2 temporades per 2-0 a Sant Mamés. Victòria del Barça que llavors dirigia Jonathan Giraldez, ara estarà en contra, curiosament. I ara mateix les 23 jugadores convocades, acompanyades per la Laia Aleixandri, les imagino amb el cinturó cordat a l'avió, disposades a viure demà i demà passat una gran experiència, una més per tractar d'aixecar una altra Copa d'Europa. Bon viatge!
3: Manolo Oliveros, Esports Cope.
1: Gràcies, Oli, per la imatge. A les 3 i 21 minuts de la tarda, una pausa i després anem amb el Barça masculí, que ja està mitja festa.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorado
5: en España. Vaya temazo, valorado.
6: Y otra, valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Estás escuchando Sports Cope a Cope Cataluña.

0: Anem amb el Barça masculí, amb l'actualitat, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Que ja tenim l'equip treballant, entrenant, perquè queda un partit, el de dissabte Mestalla, però ja l'equip està mig de festa. De fet, ahir, sopar de celebració a Castelldefels, i avui, festa amb les famílies, aquesta tarda, a Port Aventura, no?
1: Sí, avui els hi toca a Port Aventura, com l'any passat, que va deixar una de les imatges que vam veure en aquella atracció, aquella que puja i baixa, no?
0: El Dragon Khan.
1: Aquella atracció que...
0: No he pujat mai, però...
1: No, jo tampoc no
0: m'atreveixo.
1: No, mai. I allà vam veure una de les baixades com cridava la mina al costat de Gavi. Va ser una de les imatges d'aquelles que et fan, que després pagues aquella fotografia que et pots emportar de record, doncs van penjar aquella imatge i van ser una de les més destacades. Normalment van els jugadors amb tots, amb els fills, amb les famílies. És per ells, és avui al vespre, quan tanca el parc, doncs ho tenen per ells. És segon any consecutiu que ho fan. Ahir aquest sopar que es té de Fels al Casanova Beach Club, que directe al partidazo per la nit, anàvem explicant tot el que succeïa, amb un discurs a la porta agraint a tota la feina i tota la tasca a Robert Lewandowski, sobretot, també a la plantilla pels dos títols, amb Rafa Juste cantant l'himne, amb tothom ovacionant-lo, i amb el Robert Lewandowski, que era el protagonista, perquè...
0: A més... Està passant bé, Rafa Juste, en el seu paper de president.
1: Sí.
0: Ho està disfrutant, eh?
1: Una de les anècdotes és que Laporta li va dir en un moment, escolta, que ja et queda un mes i poc, ja et queda un mes i poc, li va dir davant de tothom, dient, ja arribo jo, que l'1 de juliol ja serà president com a tal, Joan Laporta. Doncs, el protagonista era Robert Lewandowski, van posar com un fotocol una zona amb una catifa vermella per fer-se fotografies amb la Supercopa i amb la Lliga, i allà es va fer moltes fotografies Robert Lewandowski amb la seva dona, també amb Chesney, amb els seus companys de record, i li van regalar una samarreta que estava dins d'un marc signada per tots els jugadors, de record. També després una placa, el president Laporta li va regalar una placa, doncs, a Robert Lewandowski, era el protagonista. Van menjar, per cert, cuina mediterrània i asiàtica, sobretot sushi, i després també un jubarro van fer, per cert, un peix, i els jugadors van sortir molt aviat, perquè es va allargar el sopar, diguem, ja fins passades les 12 de la nit. Els jugadors a 3:15, 2:15 d'11 de la nit ja marxaven, i el més aviat, el que va estar menys estona, és Jules Koundé, que va arribar a les vora les 9, i quan va acabar el discurs, i va acabar el discurs a les 9:45, a les 9:47 sortia Jules Koundé per la porta del restaurant. Però van gaudir un any més de la festa de celebració del sopar, a l'últim sopar d'aquesta temporada.
0: Va parlar d'Eco, que estem tots pendents ja des d'allà del Mercato Blaugrana. No ens va treure de pobres, d'Eco, oi?
1: No va deixar res de, com a tal, no va explicar cap cosa. El que sí que és evident és que marxa Robert Lewandowski i que s'han de posar a treballar aquest mercat per trobar un nou.
2: Hoy es un día un poco triste porque al final se consolida un poco la salida de Robert, ¿no?
3: Yeah. O sea,
2: es casi imposible sustituir a Robert. Yo creo que hoy ya estamos hablando ahí.
3: Sí.
2: Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años. Y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir, pero el fútbol es así. Alguien tiene que... Nosotros también tenemos en estos años también a Robert, a Ferran, o sea, gente que está... Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un 9. Pero creo que ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo. ¿Sí?
1: I sobre aquestes decisions i els noms propis que estan sortint, Julián Álvarez i João Pedro, li preguntaven a Deco.
4: ¿Qué perfil de nuevo está buscando
2: el
4: Barça?
2: No, pero no es un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar que...
4: Pero fuiste a ver a Pedro.
5: ¿Yo a Pedro te gusta, Deco?
2: No, pero no fui a ver a Pedro.
6: No, y descartas totalmente...
2: Te equivocáis.
6: Descartas totalmente Julián Álvarez, ya lo descartamos.
2: No, pero... ¿Pero qué me estás contando? No descartamos a nadie ni fichamos a nadie. Estamos hablando de... ¿Cuántos días hace que...?
6: 2, 3.
2: Vale, perfecto. Entonces, a partir de ahí...
0: Pero, Deco, ¿tenéis garantizado que vais a estar en 1-1 en julio o no?
2: No, pero son cosas internas. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que vamos a trabajar como estamos trabajando todos los años. Es la verdad que este año nos ha ido un jugador importantísimo que es joven. Y, por supuesto, tenemos que intentar reforzar el equipo, pero ya valoremos...
4: Un 9, Deco, al fichareu.
6: Un 9.
2: Veremos, ja veremos.
0: Tenim tots molta pressa, però el mercat no s'ha obert encara.
1: No s'ha obert, sí, comença l'1 de juliol, però és veritat que estan treballant, l'àrea esportiva està treballant. Al president Laporta li preguntàvem sobre el nou i ell deia no, preguntem-lo a Deco, però Deco deia això, o sigui que no ens traien, entre l'un i l'altre no ens traien de res. El que sí va dir el president Laporta és que la propera temporada encara serà més difícil.
7: És un grupo muy compensado, con un Deco que está trabajando de forma maravillosa, con un Hansi Flick que se le ve súper ilusionado con lo que viene, ¿eh? Viene una temporada, la próxima será más dura que esta y más, mucho más dura esta ha sido que la anterior, por lo tanto esto, pues, el nivel de exigencia va a subir, los jugadores son conscientes de que están haciendo, están construyendo su propia leyenda en un club que es el Barça.
1: Eren les declaracions de Laporta, per ser la gran absència de la nit, evidentment Fermín López, l'únic jugador que va faltar perquè està lesionat i s'està recuperant d'aquesta operació, i la sorpresa es podia haver donat és que era Bad Bunny, que està a la ciutat, el cantant, i que actua demà i passat a Barcelona i aniran demà per la nit els jugadors del Barça al seu concert a Montjuïc. Doncs la sorpresa era que hi havia una possibilitat real de que aparegués en aquest sopar dels jugadors del Barça, però al final no es va donar. Ell ja està a Barcelona des d'ahir, allotjat a més al Passeig de Gràcia, prop de la ràdio, i no, al final no es va donar, no va anar, però bueno, el veuran tots els jugadors, el veuran a l'estadi, sobretot divendres, que anirà tota la plantilla a veure el concert.
0: Molt bé. Una última cosa, Víctor, que ara anem amb la informació del Real Madrid. Començarem explicant que els àrbitres denuncien Florentino Pérez per la frase aquella que va dir a l'entrevista famosa de que m'han robat 7 lligues. El Barça què pensa fer amb això?
1: Doncs ja ha acabat el procés aquest que va anunciar el Barça en un comunicat dues hores després d'acabar la roda de premsa de Florentino Pérez, que deien que estudiarien els serveis jurídics. Els serveis jurídics han estudiat la roda de premsa de Florentino Pérez. La conclusió que treuen és que es pot denunciar, però el Barça el que farà ara és elevar això al seu òrgan de govern, és a dir, a la junta directiva. La setmana vinent es reuneixen, és l'última setmana del mes de maig, es reuneixen allà i allà decidiran, però el que diuen fons del club és que amb això poden denunciar i que creuen que es denunciarà, però ho volen portar a la junta directiva abans de tot. Demà tindrem una altra aparició pública de Joan Laporta a la Koeman Cup amb Ronald Koeman a Sant Esteve Sesrovires, molt aviat, a 8:45 del matí, i allà està previst que Joan Laporta, el president, atengui els mitjans de comunicació. Allà per primera vegada li podrem preguntar per primera vegada públicament sobre les declaracions de Florentino Pérez i també sobre el procés electoral.
0: A veure què diu. Gràcies, Víctor.
1: Gràcies.
0: José Luis Gil, bona tarda.
3: Aquí Cibeles, Val Llori, bona tarda.
0: Doncs això, que els àrbitres s'hi denuncien Florentino Pérez.
3: El seu sindicat, la SAF, ha presentat una denúncia, una doble denúncia davant la Comissió Antiviolència contra el president del Madrid, Florentino Pérez, a títol individual, contra Real Madrid Televisió i també contra el Club Blanc. El sindicat arbitral considera que determinades actuacions i continguts públics poden contribuir a l'assenyalament, l'hostilitat i l'increment de la pressió sobre el col·lectiu arbitral. A un canutazo a Madrid s'ha mullat sobre aquest tema el president de la Liga, Javier Tebas.
5: En mi opinión, las palabras que dijo el presidente Real Madrid, Florentino Pérez, tiene una carga de contenido jurídico muy importante y que desde luego requieren suponer si están infringiendo normas del ámbito reglamentario de la Real Federación Española de Fútbol o antecedentes anteriores con declaraciones similares de jugadores y entrenadores que han sido objeto de sanción, y luego si las mismas del ámbito de antiviolencia pueden suponer, porque generar cierta crispación respecto al colectivo arbitral en todas sus categorías, porque no las dice un ciudadano normal, las dice el presidente del Real Madrid, ¿no?
3: Vaja, que si a jugadors i entrenadors els han empurat per rajar dels àrbitres, per què no es pot sancionar el president del Madrid? És la segona denúncia que va ara en paral·lel amb la denúncia que el mateix sindicat va presentar en el seu moment davant competició.
0: Hi ha novetat també el cas Negreira, Gil, perquè ja han transcendit els resultats de l'últim examen forense al que es va sotmetre Enríquez Negreira i...
3: Deterioro mayor de tipo mixto, vascular, subcortical, traumatismo cráneoencefálico y posible enfermedad de Alzheimer. És el que determina aquest nou informe forense que evidencia que l'estat mental de Negreira ha empitjorat respecte a l'examen que va passar al 2024. Per tant, se l'exonera de la causa, no se'l jutjarà, no haurà d'anar a declarar, quedarà alliberat d'aquest procés i, per tant, doncs, s'arxiva la part de la causa que podria afectar a Negreira. A la resta de la causa continua, i continua per la resta d'incausats, que hauran de seguir el procediment normal que tenia aquest cas. També ha dit Tebas en relació a això que de 7 lligues són robades al Madrid, res de res, i que frisa per veure l'informe de 500 pàgines que el Madrid presentarà davant la UEFA.
0: Del possible candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, què en sabem? Perquè avui, en teoria, hauria de fer un tràmit que és comunicar a la Junta Electoral que va endavant, no?
3: Tic-tac, Ballori, tic-tac. Parlem dels estatuts del Barça, els del Madrid també tenen el seu què. Avui Enrique Riquelme ha de comunicar a la Junta Electoral la seva intenció de presentar-se a les eleccions. Això d'entrada. Després hi ha l'altre termini, que s'acaba el dia 23, per presentar tota la documentació completa, inclosa l'aval bancari. El que digui avui Riquelme a la Junta Electoral no és vinculant. Un Riquelme que es debat entre la doble cara de presentar un projecte amb cara i ulls, no està tenint gaire temps per treballar, però també admetent, tal com va dir dies enrere, aquesta obligació moral de presentar-se davant de Florentino.
0: Doncs avui és un dia important, però fins dissabte no acabarem de sortir del tot de dubtes. I una cosa més, que hem parlat abans amb el Víctor Gil del sopar i de celebració del Barça, també hi ha hagut un sopar al Real Madrid a les últimes hores, sopar de comiat a Carvajal, amb presències i alguna absència destacada també.
3: Sí, senyor, un Carvajal que dirà dissabte adéu al Real Madrid, que convidava a sopar a la plantilla, membres del cos tècnic, personal de Valdebebas, però tal i com desvetllava Miguel Ángel Díaz, Miguelito, al Partidazo, amb una absència il·lustre. Álvaro Arbeloa, que no va estar convidat i que, per tant, no es va presentar a aquest
0: sopar. Estaria bueno, no et conviden i et presentes allà.
3: T'imagines que haguessin coincidit al mateix restaurant la taula de Carvajal i la taula d'Arbeloa 2 metres més cap allà? Ai, senyor.
0: 3:33, pausa i de seguida la tertúlia del Pedregà.
8: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
9: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
8: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
9: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
0: Obrim debat, obrim tertúlia, la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda a tots.
0: I felicitats, Dani.
10: Moltes gràcies, igualment a tu.
0: Arsenal campió, per fi, per fi.
10: Vinga, eres un home de poca fe,
0: sí.
10: No ho veies clar, quan, no. el City es va posar per davant.
0: Sí, no, jo no...
10: Ara el tema és el PSG, aquest és el tema.
0: La final de la Champions. Jo vaig començar pensant que l'Arsenal no tenia cap possibilitat i a mesura que es va apropant la final, començo a veure alguna.
10: No, jo igual que tu. Ja ho vam comentar l'altre dia que vam fer el programa en directe al camp de golf, que a mi el Junior Minguella em va convèncer de que hi havia més opcions de les que jo veia.
0: Sí, un tio del Liverpool ens ha de convèncer els de l'Arsenal que hi ha opcions de guanyar la final de la Champions. Per què el tenim? Hola, Junior.
11: Bona tarda, amics, i moltes felicitats. Estic molt content
10: amb vosaltres.
0: Gràcies, home.
11: Jo encara sóc dels que recorda Dennis Bergkamp de l'Arsenal.
10: Home.
11: I aquella època, doncs, la recordo molt de festa.
10: Reyes,
11: sí.
10: Vieira...
11: No us vull donar enveja, però avui em trobeu en tertúlia del Pedregà entre el Charlie i el meu pare.
0: Ostres!
11: I mira que... Han comentat de tot, sí. I no hem parlat de la final de la Champions. O sigui, imagina't el preocupats que estan. I és veritat que m'agradaria la seva opinió de com veuen la final i qui creuen que guanyarà.
0: Ara treus el tema, després de la tertúlia treus el tema, que és un bon tema és un bon tema de debat. És un bon tema de debat. Quin és el teu jugador favorit de la història de l'Arsenal, Dani?
10: No, el meu sense cap mena de dubte, Thierry Henry.
0: Henry.
10: Sense cap mena de dubte. M'agrada molt Vieira, m'agrada molt Pires, però m'agrada molt Bergkamp, però cap millor que Henry.
0: Uf, jo, Junior, estic entre Bergkamp i Henry, aquí tinc molts dubtes.
11: Jo també. Jo estic entre Bergkamp i Henry. O sigui, Vieira era un espectacle. És un jugador que m'hagués agradat sempre pel Barça. Bon. Però sí, jo estic entre Dennis Bergkamp i Thierry Henry.
0: Sí. I Bergkamp era, Dani, el típic jugador que cada estiu deien que fitxaria pel Barça i no va venir mai,
10: Sí, sí, sí. Sempre es deia que això que no volia agafar avions i tot això.
11: Exactament.
10: Tal.
0: Sí.
10: Al final... no va venir mai, com Ryan Giggs, que també era un altre que sortia a les...
0: O Rui Costa, també, Rui Costa, sempre, també,
10: sí,
0: cada estiu.
10: Sí, un clàssic.
0: I ja que estem amb coses d'Anglaterra, Junior, Unai Emery, 5 Europa Leagues, aquí el tens,
11: Bueno, és l'entrenador, per mi, ideal pels equips, i no em malinterpreteu, de segona línia. Segona línia, sí. Que juguen Europa Leagues, que sempre lluiten als campionats per quedar entre del 8 al 4, 5, i crec que aquí ho fa molt bé. Crec que sap gestionar molt bé el vestidor i treballar amb aquests jugadors que encara no són estrelles o que no tenen un ego tan elevat i que necessiten d'un entrenador amb més carisma o més respecte.
0: Sí. És un entrenador, Dani, que jo veig els seus equips i mai he sabut molt bé a què juguen, però se li ha de reconèixer el mèrit, perquè, escolta, ha guanyat l'Europa League amb el Sevilla, amb el Villarreal, amb l'Aston Villa, té sempre que queda lliure, té molts equips que el volen fitxar, alguna cosa tindrà.
10: Sí, quan entrenava els equips de la Lliga Espanyola, jo diria que té el rècord, o tenia el rècord, de que no havia guanyat mai el Camp Nou, sempre perdia amb tots els equips que havia entrenat. Me'n recordo a l'Arsenal, ara que parlem de l'Arsenal, que va ser un desastre, al PSG una mica també, amb aquella remuntada històrica del Barça amb Neymar, Sergi Roberto i tal, però, com diu el Júnior, en equips que són just l'esgraó per sota, amb el típic Villarreal, Sevilla o ara amb l'Aston Villa, aquí és on es mou com peix a l'aigua, aquí és el rei del mambo. Ara, sempre s'ha dit, no, és que aquest tio, si algun dia tingués una banqueta gran, si algun dia pogués entrenar al Madrid o al Barça, ja veuries. Jo crec que no, jo crec que li vindria gran, sense dubte.
0: Vull parlar també un moment de la final de la Champions femenina de dissabte, que és un gran partit, Júnior. No sé què passarà, els que entenen més de futbol femení parlen d'una final igualadíssima, però escolta, que el Barça jugui la seva sisena final consecutiva té molt de mèrit, això, eh?
11: Això és el que m'interessa a mi, més enllà del futbol femení, que com ja sabeu a mi no m'agrada i no hi ha res dolent en dir-ho i per això ho dic, per acostumar la societat de que no tot ens ha d'agradar, però el que sí que m'agrada és que sigui un equip tan dominant en la seva categoria i que hagi guanyat i estigui guanyant tants títols i que tingui l'opció de revalidar el títol novament. I evidentment que el meu desig és que ho facin genial i que acabin guanyant la final.
0: Sí, sí. Té mèrit, Dani, té mèrit, que l'equip va canviar, sí. Ha perdut alguna futbolista important les últimes temporades, però va per a gent jove molt, molt bona també, i aquí estan una vegada més.
10: Bueno, ja ha tingut lesions importantíssimes, com l'Aitana, abans l'Alexia, però és veritat que al final és l'única competició que té realment interès, perquè la Lliga espanyola... No li vull treure cap mèrit al Barça, ni molt menys, però al final és un passeig militar i a Europa, la gent que en sap i que coneix el futbol femení sí que et diuen que les franceses són com el Madrid de la Champions masculí dels últims anys, que són molt poderoses, que són molt perilloses, per tant hi haurà final i pots pensar que el Barça pot perdre o no, o empatar o pròrroga. En canvi, a la Lliga Espanyola saps que golejarà segur.
0: Sí. Heu parlat de Mercato aquí a la taula, Júnior, amb el Senior i amb el Charri, o què?
11: No, mira,
10: hem
11: repassat el Rivaldo. Ara estic escoltant que parlen del Shevchenko. Mira, si, perdoneu, Charlie.
10: Hòstia.
11: A veure, estic a la tertúlia ara mateix del Pedregà i em pregunten a veure vosaltres què fitxatge. Ho fico un moment al teu, digueu hola.
12: Hola.
11: Shevchenko.
0: Aquí està Charlie i la Jack.
11: Tu què fitxaries? Un nou?
12: Home, ara l'únic que he vist que té una mica d'això és el del Chelsea.
11: Joao Pedro. Bueno, Charlie ja està posicionat.
12: El com si el de l'Àtic de Madrid no el fitxaran.
11: No, home, no, el Griezmann.
0: No, Julián Álvarez.
11: No, perdona, Griezmann. No, Julián Álvarez, estava parlant
12: de... No el fitxaran perquè no el vendran.
0: No el vendran.
11: No el vendran, clar, i hi ha diners per pagar-lo o no?
12: No, ja l'ha deixat el 1x1.
11: Bueno, tu qui fitxaries?
12: Jo no em veig de nous. L'únic que em sembla és el Claudio Javier del Cruzeiro.
11: Toma ja.
12: Del Cruzeiro.
0: Ostres, però aquest no el coneixem.
11: Ah, amigo, aquest és la bona.
0: Aviam que me l'apunto, com és, diu? Com és aquest jugador?
12: Ara no me'n recordo exactament. Sembla que diu Claudio Javier, el gran de centro.
0: No voldràs dir Caio Jorge?
12: Caio Jorge.
11: Ah, Caio Jorge, sí. Aquest estava al Santos, molt bon davanter.
0: Ah, bueno, l'apuntem.
12: La que va anar a la Juve... Va anar a la Juve amb 20 anys, sí. La Juve és una castanya que no tenen ni cotxes, ni fies, i no va funcionar, però és el màxim golejador a Brasil. Bé. Que no hi ha delanters centres.
11: Heu vist futbol o no? O sigui, tots donant noms europeus i tal, i apareix el Sènior i us deixa tots sentats amb el Rayo Jorge.
10: Júnior, ara necessito saber amb una paraula que em diguin Arsenal o PSG, els dos.
11: Espera un moment. Això és important, perdoneu, Charlie i papa. Heu de dir amb una paraula la final de la Champions. Arsenal o PSG?
12: PSG.
0: Pau, tenen
11: claríssim. Estan tots equivocats, no us pregunteu.
0: Ens han matat, Dani.
12: Guanyarà l'Arsenal. Sí, jo dic PSG, però guanyarà l'Arsenal.
0: Home, així no t'equivoques segur.
10: Ara.
12: jugant al contraatac i guanyant per 1-0.
10: Bé.
13: Bueno, o sigui, mon pare s'aprova una mica la meva teoria, eh? Jo no crec que guanyi 1-0. Sí. Jo repeteixo el que et vaig dir. No veig el PSG no marcant un gol, i si l'Arsenal és capaç de fer 2 gols, que s'ha donat durant la temporada, 2-1, si l'Arsenal marca 2 gols, guanya l'Arsenal. Sí.
10: On hem de signar?
12: Dir que a l'Arteta,
0: sí,
12: que va passar per aquí desaparegut, el van vendre al Paris Saint-Germain per 1.500 milions de pessetes d'aquella època.
13: Ho vas fer tu?
12: Sí.
13: I la comissió què?
12: Va, amb el Miguel Santos.
13: La comissió no ens la dirà, però bueno...
0: tot correcte i tot legal, per això. Tot correcte i tot legal. Tot documentat. Molt bé.
10: Gran comunicació, bueno. Gran connexió.
0: Va, ha sigut avui una tertúlia, escolta, Dani, això ha sigut un luxe, eh?
10: A 4... Una tertúlia a 4, eh?
13: M'heu de posar un micro d'aquests amb la petaca i tal. Sí. I
0: et donarem un quàntum.
10: Unitat mòbil.
0: Has fet molt bé de reporter, Júnior.
13: Ha anat bé la connexió, no?
0: Sí, ha estat una tertúlia extraordinària. Sí, sí.
10: Brutal.
0: Avui...
13: Però, fora bromes, perdona. És que la reflexió que ha fet el meu pare m'agrada perquè està en la línia del que vam parlar la setmana passada. Sí.
0: Aquest Arsenal defensa bé...
13: Jo insisteixo en contra de la gran opinió pública i l'opinió fàcil de dir que el PSG guanyarà la final, i reivindico que si l'Arsenal és capaç de fer 2 gols, guanya la final.
0: Molt bé. La setmana que ve en parlem, que estarem a pocs dies ja de la final. Espectacular aquesta tertúlia del Pedregà Extended amb Dani Senabre, Júnior Minguella, Sènior Minguella i Charlie Reixac. Espectacular. Gràcies, amics.
10: Un abraç a tots.
0: Adeu. Seguim.
14: Tiempo de juego.
15: El número 1 de l'esport.
16: El Barça amb els deures fets. L'Espanyol està salvat i el Girona es juga la vida. Les noies del Barça juguen la final de la Champions. Un altre dia de ràdio i futbol al programa líder de la ràdio esportiva.
17: Tiempo de juego.
16: Aquest dissabte, dia de ràdio i futbol a la COPE amb els números 1.
18: Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín,
16: Albert Díez,
18: José Luis Gil, Quique Iglesias,
16: Edu Badía.
14: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
15: i el millor equip de la ràdio esportiva.
8: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
9: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
8: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
9: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
16: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: 3:15. Anem amb el drama del Girona. 2 dies per aquesta final per la permanència que tenim dissabte a Montilivi. Aquest Girona a ells. Anem cap a Girona, que tenim al telèfon el president de la Federació de Penyes del Girona, que és el Pepe Sierra. Pepe, bona tarda.
19: Hola, bona tarda, què tal?
0: Bona tarda, Pepe. Què, com va la setmana? Es fa llarg això o què?
19: No, es fa llarguíssima, Ostres, no, ara ho pensava, no? Dic, ostres, si acaba bé, haurà sigut més maco que no haver-nos salvat fa 4 partits, no?
0: Sí.
19: Però, ostres, el que estem passant... No li desitjo a ningú.
0: Sí. És un patiment, Pepe, sí. Perquè ha sigut una temporada molt de muntanya russa, no? La cosa va començar malament, després sí. Tots teníem la sensació de que el Girona estava salvat i ara mira, eh?
19: Sí, la veritat és que si fa un mes i mig que estaríem jugant la salvació l'últim partit, doncs ens haguéssim rigut, no? Què dius, vull, no? Sí, després d'empatar el camp del Madrid, de guanyar el Villarreal a casa... Vamos, una bestialitat, no? Mm. Però mira, han anat passant les setmanes i cada cop hem posat la cara més blanca i fins dissabte a veure com va la cosa. Home, jo espero que sí que guanyarem. Mm.
0: Esperem que sí, però Pepe, amb la gent amb la que tu parles allà, la gent detectes que està més optimista o que està acollonida, per dir-ho així, Pepe?
19: No, les dues coses. Mm. Les dues coses, o sigui, tenim la il·lusió i el convenciment de que guanyarem, però bueno, el futbol mai se sap. Cada partit és un meló. Si és que no l'obres no saps com anirà, perquè és una final i la final doncs decisions en petits detalls, no sé, que un penal en contra, un penal a favor, una expulsió, moltes coses.
0: Sí. Ens ha faltat una mica de gol, durant la temporada, que el Banat s'ha lesionat, l'Abel Ruiz no ha pogut estar pràcticament, no, que l'Estuani té gol, però està per lo que està...
19: Això sí, hem trobat a faltar molt això, no? Hem arribat molt bé a lo que és l'àrea, però no han xutat. Ens ha faltat això, un killer, un jugador que ha fet 15-20 gols, però bueno, també és molt difícil, no? De trobar jugadors així. Sí.
0: Escolta, Pepe, per l'afició no serà, que ja ens explicava ahir l'Albert que es prepara un gran ambient, una gran rebuda a l'equip, l'estadi estarà ple, no?
19: Sí, no, bueno, tota la setmana aquí tota la gent és el tema de conversa, de salvats i, bueno, això que farem del Girona i vinga que dissabte sí i així.
0: Escolta, i acabi, com acabi, esperem que acabi bé, la temporada acabi amb Mitchell o sense Mitchell, Pepe? La gent està amb el míster o...?
19: Sí, home, sí, home, ens ha portat la glòria i bueno, i porta quatre temporades a primera, vull dir, no sé, jo crec que serà una cosa que si no continua dependrà d'ell, no pas de ni del Girona ni de l'afició.
0: Molt bé, Pepe, doncs res, que acabi de passar ràpid la setmana, que arribi dissabte i sobretot que acabi bé la història,
19: Moltes gràcies. Vinga,
0: una abraçada, sort, molta sort.
19: Adéu, merci, adéu.
0: Anem ara amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
17: Mallori, què tal?
0: Vosaltres què? Els bona toros tarda. Des de la barrera, no?
17: Que no, home, ens ho mereixem, no? Sí. Després de tot el que hem patit en aquest 2026, avui ha estat Monchi a la Ciutat Esportiva, acompanyat de Maoyer, visa Maoyer, i també Fernando Navarro i Miguel Ángel Gómez, que ja estan treballant juntament amb Manolo González. No hi ha cap input que em faci pensar que no segueixi Manuel González. Veurem. El dimarts en sortirem de dubtes. A la una del
0: migdia. Parla Monchi, no? Dimarts que ve.
17: Sí, el dia 26 a la una a l'estadi de Cornellà, la roda de premsa de presentació de Monchi i la seva gent. En definitiva, que tothom parla del que pot passar dimarts, però abans caldrà guanyar la Reial Societat a intentar, doncs, per què no, el miracle d'Europa. Almenys pels jugadors no serà Expósito.
20: Bueno, también creíamos nosotros que equipos como Rayo, como Celta, este año se podían caer en Liga y no se han caído. Entonces, ¿quién dice que nosotros no vamos a caer, no? Bueno, si estamos ahí, pues habrá que pelear más, que traer mejores jugadores para competir en Europa y nada, la ilusión, ¿cómo vamos a decir que no va a entrar a Europa?
0: Clar, perquè hi ha la teoria de... Hi ha molta gent que diu, sí, molt bé, Europa i tal, però hi ha molts equips que juguen a Europa i ho paguen molt a la Lliga.
17: L'última vegada que l'Espanyol va jugar a Europa va marxar a segona divisió, l'any de la pandèmia. Però, bueno, això... ja, quan lleguem a Serrio ja lo cruzaremos. Sí. De moment intentem anar a Europa, que seria meravellós. La curva ha previst una festa a les 5, la rebuda a les 19, i a les 23, després del partit, DJ als exteriors amb una festa final de... temporada. Serà Manolo González la propera lliga? Avui li preguntava això jo al Edu Expósito. ¿Manolo es el mejor entrenador que puede tener el Español para la próxima temporada?
20: Para mí sí. Yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser al final el que esté liderando este grupo.
17: No sap res del futur, ha canviat de representant, no es podia permetre un altre descens. En definitiva, il·lusió pel que pugui passar amb Monchi al capdavant.
20: Sí, yo creo que se están haciendo movimientos. Al final el club tiene que tomar decisiones que es así como tiene que ser, ¿no? Porque no se puede esperar, el fútbol no para y al final es ilusionante que una figura como Monchi pueda venir con su grupo de trabajo también. Significa, o a mí me da a entender, que vamos a empezar a dar pasos hacia adelante, pero de los buenos.
17: Sí, senyor, tant de bo. Demà parla Manolo a primera hora de la tarda.
0: A les 4, no?
17: Sí, senyor.
0: Fora de programa.
17: Fora de programa, però allà estarem per explicar-ho.
0: Molt bé, Quique, gràcies.
17: A tu.
0: Fins aquí el futbol, de seguida més.
21: Hay cosas difíciles de explicar.
22: El Servicio Geológico de los Estados Unidos detectó un terremoto al sur de Nevada. No sería noticia a no ser que la zona afectada se llame Área 51.
2: pero vamos a intentarlo.
4: He dicho Área 51 y aquí me he presentado. Expertos en el mundo sísmico se hayan preocupado por la posibilidad de que obedeciera a una prueba nuclear de un arma táctica de pequeño alcance.
2: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
21: Solo en Herrera en COPE.
6: 5, 6, 7, 8, valorado.
23: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
23: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
24: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola.
25: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar por Segura Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por Segura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
26: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
27: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
26: Vente a la Mutua y todos contentos.
27: Condiciones en Mutua.es.

0: i qui negui la necessitat, el valor de la inclusió, és un psicòpata i és gairebé un feixista. Vull dir, això ha de quedar clar. Nosaltres no estem contra la inclusió. Ara, aquesta inclusió ha de ser real. El que no pot passar és que s'abandoni alumnat vulnerable a una ordinària sense cap mena de recurs, sense cap mena de retallar en especialistes i que tots aquests menors quedin desatesos, no?
1: I per entendre-ho millor, doncs t'explico que l'Escola Inclusiva a Catalunya és el model educatiu que busca escolaritzar tots els alumnes, també els que tenen necessitats educatives especials o discapacitats dins l'escola ordinària amb els suports necessaris. Aquest model es basa en el Decret d'Educació Inclusiva aprovat el 2017, que plantejava reduir la segregació i garantir una educació més equitativa. Ara bé, el desplegament del model continua encara avui generant un fort debat entre famílies, docents, sindicats i administració.
0: L'experiència no està sent bona. Els 10 anys que portem de decret inclusiva són un desastre. Llavors, si hi ha situacions extremes per part de l'alumnat, si hi ha situacions desagradables i extremes que afecten el professorat, per què no canviem aquesta legislació?
2: Clar.
0: Per què no la fem raonable, que funcioni, híbrida, flexible, amb criteris família a família, cas a cas, i no directament aquí un decretazo i que tot passi a ser una altra cosa i es genera una disrupció caòtica, no? Que és el que tenim ara al sistema.
1: Per tant, un model d'escola que continua generant una forta polèmica i que perjudica sobretot a qui ho pateix en primera persona, famílies i infants.
3: Gràcies, Mar. Doncs estem parlant de l'escola inclusiva, de quines són les seves necessitats perquè sigui realment, doncs això, inclusiva. I volem conèixer l'experiència d'una família que porta el seu fill a una escola ordinària amb un suport especialitzat. Parlem amb la seva mare, que és la Clara. Com estàs, Clara? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Vosaltres porteu el vostre fill a una escola ordinària. No sé si sempre ha estat aquesta la vostra opció. Heu descartat d'entrada ja l'escola especial?
4: No, nosaltres des de sempre vam optar per l'escola ordinària i bueno, va ser una cerca entre les escoles ordinàries d'aquí de la ciutat on vivim, fins que bueno, una escola ens va dir que sí, que estaven disposats a atendre el nostre fill tal com ell necessita.
3: Quines són les seves necessitats concretes?
4: Ell té discapacitat física, és una discapacitat global, amb cadira de rodes, i necessita també adaptacions a nivell de parla i de visors, etc.
3: I la vostra experiència en aquesta opció de portar el vostre fill a l'escola ordinària, com és? És positiva? Hi ha coses que es podrien millorar?
4: Sí, hi ha moltes coses que es podrien millorar. De fet, la nostra experiència és positiva perquè nosaltres hem tingut sort. I això és una paraula que jo crec que no hauríem d'haver d'utilitzar, perquè bé, el que les famílies necessitem són que reconeguin els drets, no trobar persones que ens facin favors. Llavors, això, en el nostre cas ha sigut una experiència positiva perquè hem trobat mestres molt implicades que cada inici de curs fan un quadrant impossible amb les hores que els hi deixa el departament, les que els hi treu, les que han de rascar d'aquí i d'allà, per tenir vetlladora totes les hores, que és el que necessita el meu fill, però és veritat que és una lluita contínua i és un viure reivindicant, demanant i exigint, i bé, que no és una feina agradable ni per les famílies ni per les escoles.
3: És a dir, vosaltres heu tingut sort, però no és l'habitual, no? És a dir, la inclusió està molt bé sobre el paper, però la realitat en la majoria de casos és una altra cosa.
4: Correcte, la inclusió sobre el paper està molt bé, però si no està dotada dels recursos necessaris, aquesta inclusió és paper mullat, com si diguéssim. I et dic que nosaltres hem tingut sort, jo pertanyo al Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional, que som una agrupació de mares que estem en la mateixa situació, i en el sindicat hi ha casos i casuístiques de tot tipus i, desgraciadament, el nostre és bastant excepcional.
3: I la principal mancança és personal especialitzat o hi ha alguna altra cosa que necessiteu que sigui més important?
4: El més important són les persones. El més important és que hi hagi prou dotació de mestres i d'especialistes en tots els àmbits, ja sigui infermeria, educació social, integració, perquè aquests infants estiguin ben atesos, però no només els nostres infants, sinó tots els infants, perquè parlem d'escola inclusiva, però podríem parlar d'escola per tots. i per totes. Mm-hmm. I llavors això, el tema personal és el tema que nosaltres posem en el centre, i també és veritat que hi ha tota una sèrie d'equipaments que infants com el meu necessiten i que de vegades no apareixen de forma immediata, sinó que apareixen després de demanar-ho.
3: Mm-hmm. Segur que coneixeràs, Clara, amb casos de moltes famílies que segurament portarien els seus fills a l'escola ordinària però que no ho fan perquè saben que segurament no rebran l'atenció que necessiten. Això està passant, no?
4: Sí, i també hi ha escoles que els hi costa donar el pas endavant i obrir els braços a la diversitat. Que ara mateix tenim una protesta al carrer de mestres que estan demanant precisament el mateix que nosaltres demanaríem, que són més recursos perquè es perdi la por a la diversitat i perquè es puguin atendre els nostres infants amb totes les necessitats i les oportunitats que ells necessiten.
3: Mm-hmm. I el vostre fill, en aquest cas, se sent integrat a l'aula amb la resta de companys? Com ho viu, aquesta situació?
4: Sí, el nostre fill és un nen molt estimat, té molts amics. Mm-hmm. I bé, sí, gràcies a l'esforç també que han fet des de l'escola i la resta de famílies també, doncs és un nen doncs molt apreciat a l'escola, sí. Mm-hmm.
3: Molt bé, Clara, doncs me n'alegro i moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència, i tant de bo es posin els recursos necessaris perquè l'escola inclusiva, de la que tant s'està parlant aquests dies, no?, en les protestes dels professors, doncs sigui una realitat. Gràcies, Clara, que vagi molt bé.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies. I del temps, doncs, el més destacat és que la temperatura seguirà pujant i demà es podran assolir els 35 graus a Ponent, valors doncs clarament d'estiu. I ja us avanço que venen dies de molta estabilitat i de molta calor, amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però temperatures bastant per sobre del que tocaria ara mateix. I del temps al trànsit, Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C-13 es dona pas alternatiu a Castell de Mur per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits, a l'autopista AP-7 i a l'antitud, i aturades a Barrera del Vallès en sentit sud, i a l'antitud de Mollet en sentit nord. A la C-58, a l'autopista del Vallès, hi ha retencions de Sant Quirze del Vallès a Sabadell en sentit Barcelona per un accident que talla un carril, i també entre Badia i Sabadell en sentit nord. A més, a la C-58 i a la C-33 hi ha Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A la 2 i a l'antitud i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B-23 va força carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C-32 i a l'antitud i aturades entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i entre Horta i Sarrià en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esnafranc a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Hi ha moltes famílies que han de deixar casa seva durant dies, setmanes o fins i tot mesos perquè algun dels seus membres ha de seguir un tractament mèdic i ho han de fer lluny de casa seva, en una altra ciutat o en una altra comunitat autònoma. A Barcelona hi ha una desena d'entitats que ofereixen allotjament a aquestes famílies mentre dura el tractament. Però què passa? Doncs que no hi ha recursos, i algunes d'aquestes famílies doncs han de buscar la vida en un moment ja prou complicat. De seguida en parlem.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
7: Si con las humedades te las tienes que ver.
8: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: Murprotec.
5: Estàs escoltant
6: COPE Lleida
5: 97.4 FM.

0: Hi ha una desena d'entitats a Barcelona que ofereixen allotjament a pacients i familiars que s'han de desplaçar a la capital catalana per rebre algun tipus de tractament mèdic de curta o llarga durada. L'any passat es van atendre més d'un miler de famílies i és una xifra que no ha parat de créixer. I aquí és on està el problema. Moltes peticions no es poden atendre per manca de recursos i, per tant, moltes famílies es queden sense una alternativa adequada mentre acompanyen els seus fills, els seus germans, els seus pares en moments tan complicats. L'any passat, 259 famílies es van quedar fora d'aquesta ajuda i això representa un 40% més que el 2024. La Fundació Jobert Figueres és una de les entitats que ofereix aquest suport i parlem ara justament amb la seva directora, que és la Paola Jobert. Paola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs a veure, famílies que estan passant moments de molta angoixa, moments molt durs, que es queden sense aquest suport d'allotjament i llavors, clar, s'han de buscar la vida pel seu compte, assumint també unes despeses que potser no poden assumir perquè poden ser estades llargues, i hi ha molta gent que, a més, ve fora de Catalunya, no? Ve de la resta d'Espanya. Quina és la situació en la que queden aquestes famílies?
1: Venen d'arreu, venen de Catalunya quasi el 50% i la resta de tot Espanya. Situacions molt desesperades. Nosaltres ens han arribat famílies que t'expliquen que han dormit al passadís, en una sala d'espera de l'hospital, al cotxe o sota un arbre. I és un moment de molta vulnerabilitat, tant pel familiar com per la persona ingressada, i això els hi crea encara més angoixa en un moment ja de molta angoixa.
0: Clar, la pregunta és com s'ha arribat a aquesta situació, no? De no poder atendre a les famílies que ho necessiten, que és un problema de vivenda, no hi ha vivenda, perquè vosaltres en total, totes les entitats, crec que disposeu d'unes 55 vivendes que són al voltant de 156 habitacions. Amb això no n'hi ha prou, però què passa? No es pot accedir a més vivenda?
1: No, ja sabeu que l'accés a la vivenda actualment a Barcelona és molt complicat i els preus també han pujat molt. Fins fa 10 anys, persones amb una situació similar podien pagar una pensió o un hotel o podien llogar un pis per un mes, dos mesos, el temps que durés. Avui sabem que és impossible. No hi ha lloguers, no hi ha lloguers per barcelonins, encara menys per algú que ve de fora, i els preus dels hotels han pujat molt. També és cert que respecte al segle passat la gent vivia en pisos més grans i les famílies eren més extenses i aleshores era normal que algú acollís el cosí del cosí que ve del poble a tractar-se. Ara això no passa, tots tenim pisos petits i les famílies són menys extenses. Per tant, també és cert que avui ens ho deia la treballadora social de l'ICO, que cada vegada s'ofereixen més tractaments a més persones de més edat i, per tant, la població tractada i desplaçada cada vegada és més gran, afortunadament, perquè això afavoreix l'equitat a l'accés de la sanitat.
0: I estem parlant de pisos que busqueu les pròpies entitats.

0: entitats o que us facilita l'administració? Com funciona aquest circuit de vivendes?
1: Jo et parlaré de la Fundació Jobert Figueres, sí, en aquest cas, uh-huh, perquè evidentment no puc parlar per les altres. Nosaltres en aquest moment gestionem 14 pisos, cap de propietat. Uh-huh. Tenim lloguers de mercat, tenim lloguers socials cedits per l'administració, uh-huh, i després tenim sessions gratuïtes d'alguna entitat privada.
0: Uh-huh. I aproximadament quant de temps es queden amb les famílies en aquestes habitacions de mitjana, eh?
1: De mitjana, els pisos estan uns 35-40 dies. Tenim famílies que estan un any llarg i després tenim moltes famílies que per això tenim també convenis amb hotels que estan una o dues nits. Són gent que ve, per exemple, a fer-se un control, una revisió d'un tractament, però a les 8 del matí ha d'estar-se fent una analítica. Si tu vens de Tortosa o segons com vens, és molt difícil. I ens demanen poder estar la nit abans o la nit després, en funció d'això. Llavors tenim convenis amb hotels que ens cedeixen gratuïtament habitacions d'hotels.
0: Uh-huh. Però en la majoria de casos són tractaments llargs, per exemple, un tractament oncològic per un nen.
1: 6 mesos, uh-huh, un any, és molt, molt freqüent.
0: Uh-huh. Hi ha una dada, Paola, que il·lustra molt bé, no?, la magnitud del servei que feu totes les entitats i la necessitat que hi ha d'aquest servei, i és que l'any passat va oferir més de 86.000 pernoctacions i que això és el mateix que omplir 5 vegades el Palau Sant Jordi, no? Això demostra que la feina que feu és molt, molt necessària.
1: És molt necessària, és molt, molt necessària. Nosaltres només allotgem 2 familiars i molt sovint un, perquè, clar, si has d'estar un mes i mig aquí, normalment només es desplaça un cuidador. I així i tot, les pernoctacions arriben a 86.000. Mm-hmm. És molt bèstia.
0: Sí, sí, sí, és una barbaritat.
1: Sí, sí, és d'una magnitud brutal. Bueno, però tenim la sort de tenir una ciutat que és un hub des del punt de vista sanitari, amb mm-hmm, hospitals que fan tractaments meravellosos. Tenim una sanitat molt potent, però ha de ser igual per tot el territori.
0: Mm-hmm. Clar, els recursos han d'estar al mateix nivell, no?
1: Clar, bueno, nosaltres sempre diem que a França, per exemple, al costat de cada gran hospital hi ha una casa per les famílies. Mm. I això seria com l'objectiu. L'administració construeix la casa que després la gestionen entitats privades, però està construït per la mateixa administració. Mm-hmm. Aquest és el somni, no?, en el que ens envirellem, de dir, igual que tractem la salut, hem de tractar tota la part social d'aquella família.
0: Uh-huh. I a més està demostrat, Paola, que el fet de poder estar acompanyat, no?, en un entorn amable dels teus familiars té un impacte positiu en tot el procés de tractament, en la recuperació. Per tant, clar, és que sí, haurien de destinar més recursos.
1: Totalment, i avui ho explicava molt bé un malalt en la roda, en l'esmorzar que hem fet, uh-huh, i ell deia, és que per mi que estava ingressat, saber que la meva dona tenia un lloc acollidor, còmode, confortable, era meravellós. Mm-hmm. Clar, és que l'angoixa que genera tenir el cuidador amb un silló i que no es pot, mm-hmm, dutxar i que menja entrepans al bar, són més dies d'hospital, perquè a més angoixa, més dolor, mm-hmm, i s'allarga l'estada. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Exacte. I quin és el protocol perquè aquestes famílies arribin fins a vosaltres o qualsevol altra entitat, vaja?
1: Des de treball social dels hospitals.
0: Des del propi hospital.
1: Des del propi hospital, el servei de treball social o l'infermera o la supervisora que detecta aquesta situació deriva a treball social, i treball social té una fitxa online que es deriva a totes les entitats, que això també és un avenç molt important que vam fer fa 3 anys, i de manera ens arriba a totes, i llavors gestionem internament el millor allotjament i fer-ho el més eficient possible. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs segurament no som prou conscients del que representa estar un temps fora de casa per seguir un tractament, el cost emocional i econòmic també que això pot arribar a suposar, i afortunadament doncs hi ha entitats com la vostra, Paola, que els hi posen una mica més fàcil, però clar, per poder arribar a tothom, evidentment, calen recursos, que sempre és el mateix problema.
1: Sí, tant. Moltes gràcies per...
0: Molt bé, Paola Jobert, directora de la Fundació Jobert Figueres, moltíssimes gràcies per la feina que feu, que és molt important, i gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
5: No, me ha entrado esto.
6: Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca.
2: La superseguridad de Movistar

0: Fareu atenció a aquesta dada. En 9 de cada 10 accidents de treball mortals investigats el 2025, les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 casos. Una dada especialment greu si tenim en compte que Catalunya lidera el rànquing de comunitats amb més mortalitat laboral de tot l'Estat. En el darrer any, 81 persones han perdut la vida a la feina i això suposa un increment del 19%. El que ens estem preguntant avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra és què és el que està passant perquè la situació doncs hagi arribat a aquest extrem. Perquè no estem parlant de mala sort, sinó de protocols que fallen o directament de negligències. Què és el que hi ha darrere d'aquestes xifres? Ricard Álvarez, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs que 30 anys després de l'aprovació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les morts als centres de treball continuen tenint les mateixes causes de sempre: caigudes en alçada, cops de calor o atrapaments. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, la Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, ha explicat que són tragèdies que es podrien evitar de forma senzilla perquè la tecnologia i el coneixement existeixen, però topen directament amb la falta de voluntat del teixit empresarial per invertir en la seguretat dels seus treballadors.
2: I si no es fa és perquè no es vol fer inversions en això i perquè, bueno, es menysprea d'alguna manera la salut i la vida de les persones treballadores. No hi ha una altra explicació, no? És una qüestió de coneixement, és una qüestió de voler fer-ho.
1: El gran problema actual és la despersonalització de la seguretat. La gran majoria de les companyies catalanes prefereixen desviar aquesta obligació legal cap a serveis de prevenció aliens, un sistema d'externalització que el mateix mercat ha convertit en una fàbrica de burocràcia i papers repetitius, buits de prevenció real sobre el terreny.
2: És a dir, repeteixen les avaluacions de riscos, els plans de prevenció d'una empresa a una altra, i amb això cobren.
1: Ja.
2: Per tant, aquesta burocràcia, en bona part, està generada pel mercat.
1: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamen per això un canvi normatiu urgent que acabi amb la impunitat, endureixi les sancions i multipliqui unes inspeccions de treball que ara mateix es veuen incapaces de frenar la sagnia. Aquesta mercantilització de la salut laboral, de la qual parlava el sindicat, té un impacte directe i devastador en el dia a dia de les famílies, perquè darrere de cada percentatge hi ha projectes de vida trencats de cop de la pitjor manera imaginable. Ho ha denunciat avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra la presidenta de la plataforma 28 d'abril Stop Accidents, Anna Corres, qui lamenta que s'hagi imposat la cultura de la pressió i el benefici econòmic ràpid per sobre del valor de la vida humana.
3: Nosotros lo que hemos visto es una falta total de cultura preventiva, una manera de trabajar más la cultura del exceso, correr mucho, producir y no evaluar riesgos.
1: L'entitat de víctimes apunta que moltes avaluacions es fan fins i tot per telèfon, sense que ningú trepitgi mai la nau industrial o l'obra. Per capgirar aquesta dinàmica de sinistralitat, la recepta no passa tant per inventar noves lleis, sinó per aplicar de veritat el codi penal vigent i, sobretot, per imposar multes que facin mal a la butxaca de l'empresari negligent, igual que la societat ja ha assumit que es fa a les carreteres amb el trànsit.
3: Como ciudadanos entendemos y asumimos, si nos multan, que es la manera de que todos estemos mejor. Entonces, siniestralidad laboral debería de ser lo mismo. Que se lleven a cabo los juicios y que se implementen pues lo que el Código Penal dice. Más que endurecer es aplicar.
1: Una crida desesperada de les famílies afectades que exigeixen deixar de ser tractades com a simples recursos humans intercanviables per rebre, d'una vegada, el suport institucional necessari davant d'un drama silenciós que necessita un canvi de consciència social immediat.
0: Gràcies, Ricard. Doncs, com estem explicant, Catalunya lidera la sinistralitat laboral mortal a Espanya i darrere d'aquesta dada doncs, hi ha moltes vegades la negligència d'una empresa. Parlem amb la Reyes Solaz, que és la secretària nacional d'UGT a Catalunya i expert en salut laboral. Reyes, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Doncs a veure, per començar, en quin punt està ara mateix la protecció del treballador?
4: Ara mateix tenim sectors com la construcció o la indústria que són els accidents més greus i més mortals que acumulem en gran volum. No solament parlem de caigudes d'altura o d'atrapaments, sinó també d'accidents traumàtics i el gran increment que hi ha en infartos i ictus, molt lligats a la pressió, a la precarietat i als riscos psicosocials.
0: És evident que hi ha nous riscos laborals, no? Que tu apuntaves que tenen molt a veure amb la pressió a la feina, amb la salut mental, amb una qüestió també de gènere. La llei de l'any 95 ha quedat obsoleta, evidentment. Com s'haurien d'integrar aquests riscos psicosocials i la salut mental en la nova normativa aquest any?
4: Clar, amb la nova llei de prevenció de riscos tenim que pensar que té 3 dècades des de l'any 1995. Uh-huh. El món del treball ha canviat per complet i la llei s'ha quedat curta. Llavors, lo que, per primera vegada, aquesta llei, amb el canvi climàtic, amb la salut mental, amb la desconnexió digital, tenim que crear una figura tan necessària com és la llei territorial de prevenció. Però vull ser franca amb tots i totes si estem en un punt que la llei encara no està aprovada. Mm-hmm. S'ha aprovat l'anteprojecte, ha començat la tramitació parlamentària, ara ve un laberint. Les enmiendas, comissions, votacions en el Congreso, mm-hmm. Passo per el Senado, i tots coneixem perfectament la fragmentació política actual i lo difícil que és treure endavant normes socials i progressistes en aquest Parlament.
0: Que això és el pitjor que hi ha, no? La incertesa de quan això pot estar enllestit, que és un escenari incert totalment.
4: Exacte, perquè molts drets fonamentals que se queden atrapats en el càlcul partidista.
0: Vosaltres, en Reyes, demaneu també incorporar una visió de gènere en la prevenció, com en el cas, per exemple, de les toxines en el sector químic. Per què s'ha ignorat aquesta perspectiva femenina en la seguretat laboral fins ara?
4: Perquè falta la perspectiva de gènere, però sempre en aquesta llei i en totes. Llavors, són noves realitats i ho demanem que tot el que es faci sigui amb perspectiva de gènere. A més, els treballs feminitzats són els més precaris i, a més, no estan reconeguts com a enfermetats professionals.
0: Mm-hmm. Hi ha prou inspeccions, sancions a empreses que no compleixen la normativa? És a dir, el sistema de prevenció funciona o no funciona?
4: El sistema de prevenció, tenim molts documents, tenim molts informes, molt per escrit, però no hi ha ni cultura, falta cultura preventiva. Les empreses pensen que això de la prevenció és un cost més addicional i que no és una inversió. Llavors, què demanem? Demanem, per suposat, més inspeccions i, a més, que les sancions posin més altes.
0: Més elevades.
4: Més elevades, exacte. No ho sé, nosaltres hem demanat en aquest any, per al 2026, que no tinguin per suposat bonificació, una sanció, i que s'equiparem amb la llei de protecció de dades. Mm-hmm. Segurament n'hi hauria menys accidents.
0: Mm-hmm. I quin missatge enviaries, Reyes, a una petita o mitjana empresa, no? que encara veu això de la prevenció de riscos com una càrrega econòmica i no com una inversió en el benestar dels seus treballadors?
4: Doncs que parli amb els treballadors, que necessita la participació sindical de les seves plantilles, que són qui jo coneix el lloc de treball, i per suposat que parli amb el que contracti a un servei de prevenció, a un tècnic de prevenció, perquè tindrà una plantilla més sana. No estarem parlant tota l'estona de l'absentisme o nosaltres també diem del presentisme, que se l'ha anat a treballar quan no estàs bé. I segurament en un entorn més segur treballarien millor, i el cost que suposa tenir un treballador de baixa mèdica estaria més que compensat amb la inversió en un bon plan d'avaluació de riscos. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs queda dit, eh? Sens dubte, la sinistralitat laboral és un problema, ho diuen les xifres, vaja, s'ha de fomentar molt més aquesta prevenció a tots els nivells i està clar que totes les empreses s'hi haurien d'implicar. Reyes Solaz, secretària nacional d'UGT a Catalunya i experta en salut laboral. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Estate atento a lo que te voy a contar. El nuevo seguro de hogar de Línea Directa pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil en el servicio y fácil porque te queda satisfecho. Además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Quieres contarnos algo?
8: Escribe a Ángel Expósito.
7: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
8: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
9: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
10: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
9: Kiwis de Spring.
10: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
9: Todo claro. Todo en un kiwi.
10: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
9: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes. Spring.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.

0: Cada vegada està més a tocar l'esperada visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Serà una agenda intensa, amb moltes parades, i avui hem sabut doncs una mica més sobre com serà un dels actes més multitudinaris, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper dia 10 de juny a la tarda. Hi haurà una àmplia representació d'autoritats, i seran els reis, els presidents dels governs central i català, uns 250 bisbes i cardenals i aproximadament 8.000 persones entre l'interior i l'exterior del temple, amb la idea doncs de que tothom hi pugui participar activament. L'acte servirà per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i culminarà, com dèiem, amb la benedicció de la Torre de Jesucrist amb 172 metres d'alçada i que converteix la Sagrada Família en el temple més alt del món. La Yolanda Canales té tots els detalls de com es desenvoluparà aquest acte.
1: La cerimònia tindrà dues parts. Primer, el papa presidirà una eucaristia a l'interior de la basílica i després sortirà davant la façana del naixement per beneir la Torre de Jesucrist en un acte que els responsables del temple defineixen com a molt senzill i humil. No han volgut donar més detalls per no espatllar la sorpresa. Durant aquest moment s'il·luminaran també tant la Torre de Jesucrist com la de Maria. El director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ha explicat que l'objectiu és que la ciutadania de Barcelona tingui una participació activa. Per això s'han repartit 1.200 invitacions entre les parròquies de Barcelona per assistir a la missa a l'interior i 3.000 més per seguir l'acte des de l'exterior, a la plaça Gaudí, on s'instal·laran pantalles gegants.
2: És important remarcar la presència de ciutadans de la ciutat de Barcelona, tant en l'interior com en l'exterior de la Sagrada Família. En l'interior s'han repartit a través de les parròquies 1.200 invitacions per poder acudir a lo que és la missa, i en l'exterior s'han repartit també a les parròquies 3.000 invitacions perquè sean repartides també entre els ciutadans. Per tant, de l'aforo total de 8.000 persones, 4.000 persones seran ciutadans de la ciutat de Barcelona.
1: En total, doncs, hi haurà unes 8.000 persones seguint la cerimònia, 4.000 dins la basílica i 4.000 més fora. A l'interior també hi haurà una important representació institucional i eclesiàstica. Està confirmada la presència dels reis, del president del govern, Pedro Sánchez, i de la Generalitat, Salvador Illa, així com d'uns 200 bisbes i cardenals arribats de diferents països. La celebració, com no, també ha despertat una gran expectació mediàtica. De moment, ja han demanat acreditació uns 1.600 periodistes d'arreu del món. I què suposarà aquest esdeveniment? Doncs repetir les mateixes emocions de la visita de Benet XVI, segons explicava Xavier Martínez.
2: El 10 de junio de 2026 vamos a vivir algo parecido a lo que vivimos en el 2010, ¿no? Si en aquella oportunidad el mundo pudo descubrir el interior de la Sagrada Familia, en junio el mundo podrá descubrir las torres de la Sagrada Familia, ¿no? Y por tanto creo que vamos a vivir con mucha emoción y que va a ser otro recuerdo que nunca más se nos olvidará de nuestra memoria, ¿no?
1: Els responsables de la Sagrada Família també han deixat clar que tots els actes del centenari de Gaudí, inclòs aquesta visita papal, es finançaran íntegrament amb aportacions d'empreses col·laboradores i tindran un cost global de 3,2 milions d'euros. I no, el papa no pujarà a la Torre de Jesucrist, entre altres coses, perquè ningú no ho podrà fer fins al 2028. Des de la Basílica també són conscients que la visita de Lleó XIV generarà una gran expectació i diuen que l'Ajuntament està estudiant quina ha de ser la mobilitat aquell dia i ordena al públic.
0: Gràcies, Yolanda. Doncs molta expectació, evidentment, al voltant d'aquest acte a la Sagrada Família i de totes les parades que farà el papa Lleó XIV a Barcelona. Seguirem molt pendents i ho anirem explicant. Hasta luego.
3: ¡Hasta luego!
4: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
5: La Linterna.
6: COPE, Cataluña y Andorra.
5: Estás informado.
7: Volver por fin a casa. Vivir donde siempre has soñado. Convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
8: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
9: Sí.
8: Ponga el PIN.
9: No, póngalo usted, 4504.
10: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
11: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita.
3: No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
5: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
12: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
13: Por si le echabais de menos.
14: ¿Y usted no abre nunca la boca? No.
13: Ha vuelto.
14: Chico, qué sorpresa.
13: Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate. 1, 2 y 3. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
15: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.

0: La hiperhidrosi no implica només suar molt, va molt més enllà. És una condició mèdica que provoca una sudoració excessiva fins i tot quan no fa calor ni s'està fent exercici. És a dir, el cos produeix suor sense que hi hagi una necessitat real de regular la temperatura. A Espanya es calcula que afecta entre un 1 i un 5% de la població, al voltant d'un milió de persones. Parlem ara amb el doctor Àlvar Marc, que és metge adjunt del Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Doctor Marc, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, ho he resumit molt, però seria això, no, doctor? Una sudoració excessiva, no sé si de mans i també peus?
1: Sí, és a dir, la hiperhidrosi com a tal es defineix com una sudoració excessiva, vale? En situacions en les quals no hi hauria d'haver aquest excés de sudoració, és a dir, en situacions, hi ha una determinada situacions com l'exercici, la calor, que sí que és normal suar per regular la temperatura corporal, però aquestes persones suen en situacions on no seria tan necessari, no? Hi ha diverses formes, la forma generalitzada que pot afectar a tot el cos i les formes més focals, vale, que són localitzades, no? Que és la que tu comentaves, no? Que afecta palmes, plantes, aixelles o el cap, no? Més freqüentment.
0: Clar, imagino que això té un impacte important, no? En les persones que ho pateixen, perquè en alguns casos és molt visible, no? Sobretot, per exemple, en el cas de les mans o del cap, pot limitar fins i tot les relacions socials d'aquestes persones.
1: Totalment, no? És una malaltia que el principal inconvenient és la gran afectació de la qualitat de vida que produeixen en aquests pacients, no? Per exemple, si quan suen molt a les mans, ja, bueno, els costa bé de donar la mà, saludar altres persones i limita molt en determinades situacions socials, sobretot.
0: I és un problema que apareix de petits o pot aparèixer en qualsevol moment o fins i tot pot desaparèixer?
1: Generalment, aquestes formes que són més localitzades solen aparèixer ja des de la infància o l'adolescència. I és bastant freqüent que la família també hi hagi antecedents, no? Que el pare o la mare també tinguin aquest problema. I moltes vegades, culpa d'això, com que és un problema que s'arrastra des de fa temps, doncs molts pacients no consulten, no? Generalment sí que és una patologia aquesta que es manté al llarg de la vida, o sigui, no desapareix.
0: O sigui, té un component hereditari, no?
1: Sí, aquesta forma primària sí que té un component hereditari. I després les formes generalitzades sí que a vegades poden aparèixer més tard, en relació a vegades amb algunes altres malalties endocrines, per exemple, i bueno, s'ha de tractar la causa per evitar aquest excés de sudoració.
0: I pot afectar a qualsevol persona o hi ha determinats perfils, més enllà d'aquest component hereditari? Perquè potser hi ha persones que no tenen ningú a la família amb aquest problema.
1: Sí, no, en principi, sempre que tens davant de la hiperhidrosi has de descartar que no hi hagi aquests antecedents familiars, però, per exemple, no hi ha diferències entre sexes, no és més freqüent en homes que en dones, per exemple. Sí que és veritat que un altre grup d'edat en el que pot aparèixer són en dones després de la menopausa, això també és força freqüent, vale? Aquesta bona afectació més del pol cefàlic.
0: I el més important, doctor, això té solució? Es pot pal·liar o es pot tractar? Pot desaparèixer?
1: Sí, tenim tractaments, no? Tractaments sobretot per controlar-ho, vale? I després fins i tot en les formes localitzades també podem fer un tractament definitiu que és la cirurgia, no? Generalment sí que és veritat que aquesta ens la reservem en aquells casos en què el tractament mèdic no ha sigut suficient, però bueno, sí que saber que tenim tractaments tòpics amb cremes, infiltracions de toxina botulínica, per exemple, o alguns aparells que ens ajuden a controlar-ho.
0: Tractaments que es poden aplicar ja des de petits o s'ha d'esperar una mica?
1: Sí, en general ja des de... Clar, tampoc això és una malaltia que veiem en nens molt, molt, molt petits.
0: No, però ja adolescents, per exemple.
1: A partir de l'edat, adolescents i tal, no hi ha cap problema per començar aquests tractaments.
0: També hi ha productes que es venen a la farmàcia, no? Per si et suen molt els peus, tot això, és efectiu realment?
1: Bueno, és a dir, en formes lleus sí que pot arribar a controlar-ho, no? Són productes que estan basats en sals d'alumini, sobretot, que el que fan és fer un efecte antitranspirant, no? I en casos lleus sí que pot controlar-ho. En casos més greus, tot i que utilitzant aquests productes no sol ser suficient i s'ha de fer alguna cosa més.
0: I hem de deixar molt clar, doctor, que no és una qüestió de mala higiene, no? O de falta d'higiene, ni que tampoc es pugui controlar només relaxant-te, sinó que és una condició sobre la que no tens cap tipus de control.
1: Exacte, i a més, fins i tot el problema d'això és que genera un estrès, l'estrès el que fa és augmentar encara més la sudoració, o sigui que no té res a veure ni amb un problema d'higiene, ni és una cosa que es pugui controlar sense només relaxant-se.
0: Molt bé, doncs amb totes aquestes explicacions segur que hem ajudat a entendre una mica millor què és això de la hiperhidrosi, que afecta a moltes persones amb un impacte evident en la seva qualitat de vida. És més habitual segur del que sembla i, vaja, afortunadament, com vostè comentava, hi ha tractaments disponibles per pal·liar una mica els efectes i sempre s'ha de consultar els professionals. Àlvar Marc, metge adjunt del Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Estàs escoltant
5: COPE Lleida
4: 97.4 FM.
6: La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE.
7: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial.
6: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
6: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
8: ¿Estás preparado?
9: 10.
8: Cuenta atrás para el fútbol 8, más grande 7, del planeta.
9: 6,
8: el Mundial 5, 2026.
9: ¡Esto rugen, tú qué haces!
8: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
10: ¡Empieza España!
8: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
10: Hacemos el resumen de la primera parte.
8: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
11: Don Luis de la Fuente.
12: Hola, encantado estar aquí con vosotros.
8: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en cope.es, nuestra app y redes sociales.
13: Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
14: ¿Y si he contratado un viaje combinado, es decir, vuelo más hotel en un mismo paquete, la protección es diferente?
15: Ahí la protección es mayor. Hay un margen hasta junio con respecto al queroseno, ¿no?
16: Los cuervos le dan 1000 vueltas a los chimpancés.
14: ¿Qué dices?
16: Sí. Es lo más inteligente que hay del reino animal.
14: Todos sienten que cuando van a clase están perdiendo el tiempo. Es muy significativo, ¿eh?
17: Les hemos transmitido la idea de que el único valor real de asistir a una clase es para aprobar, no para aprender.
18: De lunes a viernes, de 3 a 7, la Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
19: Escuchas COPE.
18: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es